0: Austin, baby. La Maravilla, Psycho, El Conci, yes sir.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

0: Bon dia, què tal? Són les 6 del matí.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Hola, hola.
1: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
0: És moment de posar en marxa un nou Flash Matí, edició dimarts, edició 14 de juliol de 26, amb el Megacrack a Flash FM. Bon dia!

0: jo, Patitoa. És el títol, Patitoa. Toma, todita. Anna Mena i Lola Índigo, les dues encarregades de crear una de les cançons d'aquest estiu. I a més, aquesta setmana, com a mega crack a Flash FM. Vinga. Anna Mena, Lola Índigo, per engegar un nou Flash Matí. Bon dia.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Correcte.
1: El Flash Matí.
0: Edició dimarts 14 de juliol. Benvingut i benvinguda. Si fa poqueta estona, que pel que sigui ja us heu posat en marxa, els matins són vostres, eh? D'aquells i aquelles que esteu ara mateix amb la ràdio a l'altra banda, a l'orella. Patitoa, Anna Mena, Lola Índigo. Són les megacracks aquesta setmana a Flash FM i amb elles hem obert aquesta segona edició de la setmana, d'aquesta última setmana de la temporada. Això què vol dir? Això vol dir que la propera setmana arrencarà el Flash Matí versió estiu, que és un programa que començarà a les 7 del matí. Per tant, encara no ens escoltarem a aquesta hora a partir de la setmana que ve i al llarg de l'estiu. Vale? Farem la versió concentrada de 7 a 10. Però, de moment, aquesta setmana encara és, diguéssim, normal. Estem aquí des d'ara i fins les 11 del matí. Sigueu on sigueu del país. Doncs mira, per repartir-vos el bo i millor del ritme, els regals de cada setmana al Flash Matí i tota l'energia positiva del planeta. Avui també tindrem entrades pel Brunch Electronic Festival. Brunch Electronic Festival. Avui encara també tenim una d'aquestes samarretes per la mañana café, por la tarde ron. Les últimes de la temporada i, evidentment, molta música. Omar Kurz preparat, també Henry Mendes, el Mike Towers, o, per exemple, l'Ugel, que després del Jamaican presenta Moving to the Sun.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Va, fot-li canya.

Una cançó pels més fans, pels incondicionals del Mike Towers. Aquesta és Diosa, del 2020, de fa unes quantes temporades. Avui de nou a Flash FM. Mike Towers, un dels caps de cartell del Mediterrània Festival. Si encara no sabeu a quin festival anar aquest estiu, podeu comprar la vostra entrada pel Mediterrània, que tindrà lloc el dia 1 d'agost, el dissabte 1 d'agost, a Roses. I a l'escenari principal, a l'escenari Vibra, estarà Mike Towers fent allà doncs, la seva gran actuació. Són les 6 i 12 minuts. Bon dia. Escolteu Flash FM. Sona el Flash Matí. Omar Kurz, Coco.

fácil, si antes te hubiera conocido. La Pichota, la Karol G a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts 14 de juliol. Un minut i... perdó, dos minuts per sobre d'un quart de set ara mateix d'aquest dimarts. Ens hi hem posat a les 6 i us acompanyarem fins les 11 del matí. Vinga, som-hi! Per cert, aquest dissabte estarem a Empúria Brava, eh? Aquest dissabte el Flash on Tour, a terra de nou, a la ubicació escollida, doncs, la de cada any, perquè ja som habituals, a Empúria Brava per les festes del Carme, que ho sapigueu, serà aquest proper dissabte 18 de juliol, a partir de les 9 del vespre. De moment és dimarts, el dia comença, som-hi!

0: frontera.
1: Es diu Mi Reina i és el so del Henry Méndez amb una cançó de fa ja més de 10 anys, 13 en concret, eh? Poca broma. Les 6 i 23 minuts, bon dia. El Flash Matí. Estem aquí a l'altra banda per fer-vos companyia, per repartir-vos el bo i millor del ritme i per fer-vos també partícips d'aquest programa, perquè avui també sortejarem entrades perquè aneu al Brunch Electronic Festival aquest estiu. Música electrònica per ben a tu. Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. Som l'emissora oficial i us hi convidem, d'acord? En concret, les entrades que tenim aquí al Flash Matí són perquè hi aneu el divendres 7 d'agost. Per tant, marqueu-vos la data al calendari. 7 d'agost, Brunch Electronic Festival amb Jeff Mills, amb Kai Trenada, Paul Kalkbrenner, Mau Pi, Miss Monique i molts més artistes. Si voleu participar, ens heu de contestar la següent pregunta. Amb quin DJ aniries de festa? Amb quin DJ aniries de festa? Va.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
1: Si voleu participar, ja podeu. 628-06-05-13, WhatsApp operatiu del Flash Matí. Amb quin DJ aniries de festa? Entrades dobles pel Brunch Electronic Festival.
2: Flash!
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ara sona Ugel. Aquest seria un bon candidat, jo crec, eh? Ja

0: és el Floyd Menor amb el Chris MJ, un parell de col·legues que ara fa dos anys van crear això que es va convertir en un hit mundial, el Gata Only, el Flash Matí de Flash FM. Hey. Va, uns minuts i repassem el temps de cara a aquest dimarts. Abans, però, moment de repassar titulars.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat 154 hectàrees. És el foc que més preocupava les autoritats en plena onada de calor durant bona part del dia. Els bombers han hagut de dividir recursos per un altre incendi a Lladurs, al Solsonès, que aquest mateix dilluns a la tarda també han estabilitzat. A més, l'incendi originat a Los Gallardos ha quedat controlat aquest dilluns després d'haver cremat unes 7.000 hectàrees. El president de la Junta d'Andalusia ha indicat que hi ha una brigada que es quedarà pendent de refrescar el terreny, tot i que ha remarcat que l'incendi no representa una amenaça, ja que les condicions meteorològiques previstes per a les pròximes hores seran positives, especialment pel que fa a la humitat, i això evitarà que el foc es torni a activar. I la Fiscalia ha retirat l'acusació a l'exconsellera de Salut Alba Vergés i altres excàrrecs del departament durant la pandèmia del coronavirus. Inicialment, el Ministeri Fiscal demanava una pena de 12 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació pel retard a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. Els esports. Espanya i França disputen avui la primera semifinal del Mundial, un partit que es jugarà a les 9 de la nit. Mentrestant, per als blaugranes que no han disputat el Mundial 10 del primer equip, ja ha començat el curs 2026-2027, la tercera temporada, sota les ordres de Hansi Flick, i començaran a entrenar avui. Qui sí que ja ha començat és el Madrid de José Mourinho, que encara no ha estat present, no ha estat presentat, però que ja ha pogut treballar amb alguns dels jugadors que dirigirà absents a la Copa del Món.
1: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Paquetes al Quevedo desde Albaifo. Y a la Maite, la Sofía, la Raquel y la Alicia, ¿eh? Las nueva línia, aquesta formació, aquesta orquestra de les Canàries, evidentment, eh?
1: Vale.
0: I si no, no estaria amb el Quevedo, doncs, que estan ara mateix patint també una miqueta aquí de malentesos, de situacions incòmodes. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, Héctor, què tal?
0: El Jan és nueva línia.
2: Així és.
0: Com està l'última hora d'aquesta formació? Tenim informació o estàs massa adormit per explicar qualsevol cosa que
2: no
0: sigui el temps?
2: Jo no m'he entrat de res. I el que es va comentar en aquest programa la setmana passada és precisament que l'orquestra es volia separar, bueno, l'orquestra de les cantants, de les vocalistes que acabes de comentar.
0: Correcte.
2: Perquè són el Capelles qui s'han portat aquesta fama amb aquest boom.
0: Ja.
2: I l'orquestra també està al darrere i sembla ser que agafaran camins separats.
0: Ara es veu que van anar a fer-se un tatuatge.
2: Ah, sí?
0: Un tatu, un regal de la tatuadora, la Shania Hill, que estic molt posat jo en aquest tema.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí. I es veu que la banda li va dir que el vídeo que havien publicat elles fent-se el tatuatge juntes, que no, que fora.
2: Que fora.
0: Que fora.
2: Ostres, tu, Déu meu.
0: No.
2: Està fatal la situació així. Aquí ja no volta enrere, eh?
0: No.
2: No es pot tirar enrere, aquí. Ja.
0: No, hi han de partir peres, tu. Han de...
2: Totalment.
0: Cadascú agafa el seu camí. S'ha acabat, eh? S'ha acabat.
2: S'ha acabat.
0: Bueno, va, 6:36 ara mateix d'aquest dimarts. Jan Ponsa, hem de parlar del temps. Com està aquesta tercera onada de calor?
2: Està pesada, no?
0: Sí, no?
2: Perquè Déu-n'hi-do quina xafogó que està fent. Ara estava mirant un mapa d'humitat i ben bé arriba la humitat del 100%. Ben bé fins al nord de la Catalunya central, és a dir, fa una xafogó espantosa allà on estigueu, sobretot a punts del litoral on la temperatura és força alta. I avui ens espera un nou dia acompanyat amb bastant sol al matí, núvols alts, pols en suspensió, i a la tarda tindrem més núvols que encara faran augmentar més aquesta sensació de xafogó. Per tant, avui serà un dia que podeu sortir al carrer i dutxar-vos perfectament sense fer servir l'aigua.
0: Veus que bé?
2: Llavors, bueno, mira, així estalvia una miqueta...
0: Clar, la factura de la llum serà més...
2: Total.
0: Reduïda.
2: Avui les temperatures pugen fins als 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Vinga.
2: Per tant, ja veus que això segueix ascendint dia rere dia amb més temperatures més altes.
0: Sense canvis a la vista, eh?
2: Sense cap, bueno, sí, més calor demà.
0: Ah, molt bé, més calor demà, eh?
2: I tant.
0: O sigui, demà encara hem d'arribar a més graus.
2: I tant, que sí.
0: Per favor, ja natura-ho, tio.
2: Tant de bo pogués.
0: Escolta, repassem temperatures d'ara mateix, aviam.
2: Doncs mira, Barcelona, uns agradables 26 graus, a Olot, 18 graus i mig, a Mollerussa, 20 graus, i Sant Cugat del Vallès, 23 graus i mig.
0: Molt bé, tio, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash Matí, ja ho sabeu, sona Batial, dame! Foli canya, va.

0: Això es diu Otro Trago, deixant clar que quan el DJ pone la música, tothom ha de ballar, eh? Com ara mateix, en aquest programa, amb el Flash Matí de Flash FM, edició dimarts 14 de juliol. El dia va començant, eh? El sol ja comença a dir hola a poc a poc. La gent va sortint de casa com els bolets i les carreteres ja comencen a omplir-se una miqueta, però ja és el plan de cada dia, no? Però segurament ara una miqueta menys, no? Suposo que hi haurà gent de vacances, no sé. Jo d'això no hi entenc gaire, per tant, escolta. Aquí estem al programa de cada dia, de 6 a 11, Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega, hola, hola. Repassem alguna festa de cara aquest cap de setmana, perquè quan el DJ pone la música, si és el de Flash encara millor, saps què vull dir? Aquest divendres estarem a la Festa Major de Quart. El seu segon cap de setmana de Festa Major gaudirà també de la sessió del Flash on Tour. I és que aquest divendres 17 estarem a la plaça de les Terrisseres, com és habitual també des de fa uns quants anys, eh? El Sergi Domena, concretament el Jaume Riu i qui us parla l'Héctor Ortega, us esperem a la Festa Flash, que començarà a les 11 de la nit aproximadament a la plaça de les Terrisseres de Quart d'allà, al costat de Girona, per si voleu passar una nit de divendres meravellosa, eh? Amb pluges de samarretes, amb tot el ritme habitual d'una bona Festa Flash FM, en definitiva, vale? Divendres a Quart i dissabte estarem a Solsona, a Lloro, perquè dissabte el Domena l'enviem a Solsona al cap de setmana jove, a la sala polivalent de Solsona, a altes hores de la matinada. Per tant, la festa està servida. Si voleu acabar de consultar la resta de dates i ubicacions dels bolos, dels DJs d'aquestes a Flash FM per aquest estiu, aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, que ja veureu que tenim una segona meitat del mes de juliol molt, molt mogudeta.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Per sort, que aquí ja ens agrada. No volem parar, tampoc en sabem, per tant, cap problema.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Opa!
2: Voy a hacer un corra.
1: ¿Tú te'n recordes d'això o no?
3: Opa!
2: Voy a hacer un corra. És un tremendo temazo, això.
3: Passa-guanillo.
2: Opa!
1: Jo voy a hacer un corra. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Els diu de lejitos, Jay Wheeler va ser el creador original i l'Omar Kurz, el porto-riqueny, li va fer la remescla. Per tant, és el de lejitos remix a Flash FM. Vinga, va, el flash matí d'aquest dimarts. Benvingut i benvinguda si ara connectes amb nosaltres. Ràpidament, repassem el WhatsApp perquè avui us regalem també una entrada doble pel Brunch Electronic Festival. Això ho estarem fent al llarg d'aquesta setmana, vale? Entradetes pel Brunch per aquest estiu, per l'agost, en concret pel dia 7 d'agost. Si voleu veure Mau Pi, Miss Monique, Paul Kalbrenner, Kai Tranada, Jeff Mills o Mau Pi, ja l'he dit aquest, no? Bueno, no sé, molts d'aquests artistes de l'electrònica que estaran al Parc del Fòrum de Barcelona. La pregunta d'avui és la següent. Amb quin DJ aniries de festa? Hola!
1: Bon dia, Flash!
0: Hola, tio!
1: Què passa? Doncs a mi el DJ que m'aniria seria el Bendex.
0: Bendex?
1: Sant Pere de Ribes, l'Adrià, col·lega molt meu. Una abraçada, maco!
0: Una abraçada!
1: Adéu.
0: Igualment, tio, saludat que queda el teu col·lega. El Mendex, que no el Henry Mendex, no? Eres un altre, no? 628-06-05-13. Hola!
2: Hola, Flasheros, bon dia. Soc Estefania de Cardona. Doncs a mi m'agradaria anar o amb l'Estifa Opti o amb Cal Corps. Perquè són les que escoltava quan anava al Brunch Electrònic fa... no sé, 12 anys.
0: Molt bé.
2: Que vagi molt bé, Flasheros.
0: Doncs mira, potser et toca anar de nou al Brunch Electronic Festival. Qui sap, qui sap? Va, participeu.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Amb quin DJ aniríeu de festa? Pam, pam, pam, pam, pam. Entrades perquè aneu al Brunch Electronic Festival 7 d'agost, Parc del Fòrum de Barcelona. Gràcies al Flash Matí de Flash FM.
3: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Va, som-hi, bon dia.

0: two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business. Sky.
2: Esteu 15, J Balvin, al Flash Matí. Si necessites reggaeton, doncs mira, aquí està aquest programa. Per vosaltres, de 6 a 11, cada dia.
3: I a tu t'agrada la benzina?
4: La gasolina.
5: Flash.
3: Flash Matí, el combustible que necessites.
2: Ja va, benvingut i benvinguda. Si ara connectes la ràdio, és dimarts 14 de juliol del 2026. Si no estàs de vacances i et toca currar, és el que hi ha. És el que toca, va. Fem-ho fàcil. Amb Gordo i Reiner Zombel, amb aquesta ens plantem a les 7 del matí. Loco, loco.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a 7:45 d'aquest dilluns i els 220 evacuats a Querol i les urbanitzacions properes poden tornar ja a les seves cases. També s'ha aixecat el confinament de més de 2.000 persones, però Protecció Civil ha demanat que s'allunyin del perímetre. Els bombers preveuen que l'incendi quedi controlat avui a les 9 del matí si no hi ha cap represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers han treballat a la zona. D'altra banda, el CNI ha admès que va utilitzar Pegasus per espiar David Fernández i Carles Riera, exdirigents de la CUP. El telèfon de Carles Riera va estar 2 anys intervingut i el de David Fernández 6 mesos. El CNI ha explicat que va ser amb l'aval del Tribunal Suprem per investigar activitats contràries a la seguretat espanyola. I el govern espanyol ha exigit que Mariano Rajoy rectifiqui les paraules racistes sobre França i el Mundial. La portaveu de l'executiu ha lamentat l'embolic diplomàtic i el ministre d'Exteriors ha demanat al Partit Popular que mogui fitxa. Els esports. Espanya i França disputen avui la primera semifinal del Mundial, un partit que jugarà a les 9 de la nit. Mentrestant, per als blaugranes que no han disputat el Mundial, ja ha començat el curs 2026-2027, la tercera temporada sota les ordres de Hansi Flick, i començaran a entrenar avui. Qui sí que ja ha començat és el Madrid de Mourinho, que encara no ha estat presentat, però que ja ha pogut treballar amb alguns dels jugadors que dirigirà.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash!
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és de nou el número 1 de Flash FM. Échate pa'cá. Quevedo i Elvis Crespo.
1: Te veo en la graciosa.
0: Amb la graciosa.
1: En la graciosa la vida.
0: Així obrim nova hora del ritme, nova hora del Flash matí. Gemma Manzanero, què tal?
2: Héctor Ortega, molt bon dia. Què
0: bueno,
2: tal?
0: 7 i 6 minuts, 14 de juliol. No entrarem pas en detall, però si algú segueix a la Gemma Manzanero a les seves xarxes socials, sí, sabrà coses.
2: Podríem dir que ha estat el millor cap de setmana de la meva vida.
0: Han pasado cosas.
2: Que estic casada. Ai, que tinc marit, xavales.
0: Xavales, què passa aquí?
2: Mare meva, mare meva.
0: Quin gir de guió inesperat.
2: No, quantes emocions. Quantes emocions.
0: Bueno, cal entrar en detall, però escolta, avui ja és dimarts, eh? Sí. Estem engegant una nova hora d'aquest programa del Flash Matí, si voleu. Per més informació,
2: entreu al TikTok.
0: Així m'ha de dir, a TikTok i a Instagram, i ja està.
2: I ja estaria.
0: I ja està. Estem fins les 11 a l'altra banda, com és habitual. Gràcies per ser-hi. Li fotem canya a la Shakira,
2: fot-li,
0: o què?
2: Fot-li, fot-li.
0: Vinga, va, va.
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, la del Mundial. No sé si sabeu això d'aquí.
2: Dai, dai.
0: Espanya està allà, no?
2: A les
0: està,
2: semis, està bé, no? Està a les semis, sí, crec.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, no?
2: Avui juga.
0: Avui contra qui?
2: Contra França, França.
0: És avui? Parau, atureu tot, per favor.
2: Crec que sí, tio.
0: És avui? Pots comprovar-ho abans de seguir amb el programa?
2: Jo juraria...
0: Això és fàcil, mira, Espanya-França.
2: Partit
0: França.
2: Mundial. En seriós estem parlant. Estem...
0: No, no vés comprovar.
2: Mundial. Mira,
0: avui,
2: sí, avui a les 9.
0: Avui.
2: Sí, sí.
0: Hola, la.
2: Entrarí com si com s'ha.
0: Se lia. Dai, dai. Així obrim nova hora del Flash Matí. Bon dia, va.
2: Bon dia.
0: Som-hi.

2017 del calaix del reggaeton Remember. Es diu El Amante. A un parell de minuts d'arribar a un quart de vuit d'aquest dimarts 14 de juliol. Molt bon dia. Escolteu Flash FM, ja ho sabeu, el Flash Matí. Ens hi hem posat a les 6 i us estarem fent aquí, doncs, l'escalfament a la jornada d'aquest dimarts fins les 11. Ara amb el Romeo Santos. Sona Dardos. Dardos.

0: Indigo i el Rafa, l'RVFV, pel tema de Surking, anomenat Casanova Remix. Molt bon dia, com esteu?
1: Hola, hola, bon dia a tothom.
0: Vinga, bon dimarts.
2: M'agrada el Flash Matí.
3: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
1: El 23.785.
4: Sèrie...
1: El 18.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
7: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
8: Citroën.
7: Consulta citroen.es.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centràcia Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Això és la Ràdio Dance Líder.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil-Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. 24 hores d'energia.
16: El poder del ritme. Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Matí. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: El lloro que avui al Flash Matí també us regalem entrades dobles per aneu, perquè aneu al Branch Electronic Festival, en concret el dia 7 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. El cartell és tremendo, eh?
1: I tant, i tant.
0: Per exemple, Mau Pi estarà, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, així entre molts d'altres. La mecànica és la següent.
1: Doncs heu de mi en WhatsApp al 628-060-513 i ens heu de dir amb quin DJ us n'aniríeu de festa.
0: Imagina't, anar allà i que comenci a punxar el Paul Kalkbrenner.
1: I ja estaria, Festival.
0: Oh, espera. O el Jeff Mills.
1: Com allà.
0: Bueno, amb quin disc jockey aniríeu de festa? Podeu participar, doncs, ara mateix a través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Mentre participeu, el so i ritme d'aquest programa continua ara amb el Muchacha. Som-hi!
1: Bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat 154 hectàrees. És el foc que més preocupava les autoritats en plena onada de calor durant bona part del dia. Els bombers van haver de dividir recursos per un altre incendi a Lladurs, al Solsonès, que aquest mateix dilluns a la tarda també han estabilitzat. A més, l'incendi originat a Los Gallardos ha quedat controlat després d'haver cremat unes 7.000 hectàrees. El president de la Junta d'Andalusia ha indicat que hi ha una brigada que es quedarà pendent de refrescar el terreny, tot i que ha remarcat que l'incendi no representa una amenaça, ja que les condicions meteorològiques previstes seran positives. I la violència vicària serà tipificada per primera vegada al Codi Penal com un delicte sobre la integritat de les dones. La nova norma incorpora mesures de protecció per als fills de les dones víctimes de violència masclista, que també corren el risc de rebre'n. A més, contempla la retirada de la pàtria potestat als pares per a que hagin exigit violència contra la seva parella i escoltar els menors abans que un jutge decideixi el règim de visites o de custòdia. Els esports. Espanya i França disputen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Mentrestant, per als blaugranes que no hagin disputat el Mundial 10 del primer equip, ja ha començat el curs 2026-2027, la tercera temporada sota les ordres de Hansi Flick, i començaran a entrenar avui. Qui sí que ja ha començat és el Madrid de Mourinho, que encara no ha estat presentat, però que ja ha pogut treballar amb alguns dels jugadors que dirigirà.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: estava allà enamoradíssim d'aquella persona, eh? D'aquí, d'aquí, rau, d'aquí. Seria la Rosalia, espero, no? Si no, malament, eh? Santa, el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí volem que el dia el comenceu, doncs, fàcil, amb el ritme d'aquest programa, del Flash Matí. Bon dia.
1: 5 hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 2:15 d'aquest dimarts. Vamos.

0: qui és Helena Rous, Emma Manzanero?
1: Doncs una cantant que va anar a la velada de l'Ibai i va lligar amb l'Ibai.
0: No fotis.
1: Crec que sí. Hòstia,
0: aquesta no m'ha
1: anat. Ah, no, és la de la Rous.
0: Ah,
1: la de la Rous.
0: Vale. Dic, què dius, tio? Ah, la de la... Ah, bueno, però la de la Rous a priori no va lligar amb l'Ibai, no?
1: ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno.
0: Es que vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacernos? Però tu va a la teva bola, eh? No
1: passa res. Estic de ressaca emocional.
0: No, ja veig, ja.
1: Bueno.
0: Aterrem una miqueta. Helena Rous.
1: Ara.
0: Jan Pons, aquí és Helena Rous.
2: Helena Rous és una cantant que té cançons molt guais.
1: Com, per exemple?
2: No sé d'on és.
1: Però ningú sap qui és Helena. Per què?
2: Sí que sé qui és. Ja sé, si és una noia que és rosa... Que sí.
0: Que no tens ni idea.
1: Però per què ho preguntes, Héctor? Que hi ha algú especial?
0: No, perquè jo tampoc.
1: Ah, vale, vale.
0: Però està amb el Turizo, aquest sí que el coneixem més. La setmana és el títol, eh?, de la cançó que acabeu d'escoltar a Flash FM. Vinga, va.
1: Molt bé.
0: Amunt, que és dimarts, que és 14 de juliol. Hem de parlar d'aquesta onada de calor, Jan.
2: Déu-n'hi-do quina calor que està fent aquests dies i sobretot xafogó. És bastant pesada, se'ns enganxa i pràcticament ens podem dutxar sense passar per la dutxa.
0: Ja.
2: Avui aquesta xafogó i calor també augmentaran aquesta tercera onada de calor de la temporada. Déu-n'hi-do com està el pati. Sembla ser que avui les temperatures pujaran ben bé fins als 40 graus a la punta del Pla de Lleida i tindrem un matí força assolellat i a la tarda més núvols a bona part de Catalunya, també amb sol, però que ens portaran doncs encara més xafogó. Per tant,
0: ja,
2: bastant passadot tot plegat.
0: I la pols sahariana ja no la tenim aquí?
2: Sí, encara ens acompanya, tot i que una miqueta en menor mesura, però vaja, tot plegat fa que l'ambient sigui una miqueta fastigós.
0: Fastigós.
2: Si la paraula expressió.
0: A veure, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Doncs mira, l'ametlla de mar hi ha 26 graus i un 100% d'humitat, per tant aquí et pots dutxar també sense aigua. A Riu de Canyes, al Baix Camp, 25 graus. Cervera, 22. I acabem els Hostalets de Pierola, la noia, amb 22 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.

0: abuse. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je me suis.
1: Ah, c'est une maladie.
0: Là, quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Voilà, bon, bah, et Joe. Ja me l'estic aprenent al final, eh? Maladie.
2: Plus en plus.
1: Bon dia a tothom. Sí,
2: bon dia,
1: sí.
2: Bon dia,
1: aquest dimarts és 14 de juliol, 7:45 ara mateix. Anem al WhatsApp, avui us regalem una entrada doble perquè aneu al Brunch Electronic Festival.
2: Sí,
1: el dia 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona, pues gratis, gràcies a Flash FM.
2: Toma ja.
1: La pregunta és la següent.
2: Amb quin DJ us aniríeu de festa?
1: Vinga, va. Hola.
3: Bon dia, Flash.
2: Hola.
3: Si es considera DJ, una bona festa amb el Kiko Rivera, amb el Paquin Rim, no?
2: Sí.
3: Bueno, vinga, bon dia.
1: A veure, a priori sí es considera DJ.
2: Sí, no sé si punxa, sí, no?
1: Per què no? Sí, fa les seves coses, sí, per què no?
4: Bon dia, Flasheros.
2: Hola.
4: Bon dia,
1: Hola,
4: Héctor.
1: Tio.
4: Pues mira, jo aniria amb en Domènec, amb en Sergi Domènec.
1: Ara li dic.
4: Molt ara bé. Si tinc sort i em toquen, que està molt xulo el Brunch.
1: Està guapo, eh?
4: Bon dia a tothom.
1: Vinga.
4: Anem cap a la guerra, ja, va.
1: I al Domènec també li diem, ara de part teva, sí. que molt bon dia, eh?
2: Ara quan vingui li diem.
1: Simpàtic. 628-06-05-13, hola.
5: Bon dia, Flasheros.
2: Hola.
5: Pues un dels artistes que m'encantaria anar-me de festa seria Eric Pride.
1: Eric Pride?
5: M'encanta aquest home. És un espectacle.
1: Que guai.
5: Així que res. Vinga, força dimarts. Adéu, bon dia.
1: Bon missatge. Eric Pride, també. Clar que sí, home.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs això, tenim entrades dobles pel Brunch Electronic Festival a Flash FM al llarg de la setmana, eh?
2: I tant,
1: aquí
2: i tant.
1: Al Flash Matí us regalem les entrades perquè aneu el divendres 7 d'agost Parc del Fòrum de Barcelona amb artistes com Miss Monique, Lil Dami, també Maupi, Jeff Mills, Caitranada, Paul Kalbrenner, entre molts d'altres.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
1: Sona Quevedo, som-hi! Hoy me

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
2: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
9: El dissabte 18 de juliol, a 2:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
8: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
10: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
10: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

cartell del Mediterrània Festival, perquè ho tingueu allà ben apuntat, eh? 1 d'agost, a Roses, Mike Towers estarà a l'escenari Vibra del Mediterrània Festival. Sonava a la falda, apropant-nos a les 8 del matí d'aquest dimarts. Som al Flash Matí de Flash FM. Sona Mora i Zetangana. Última.

0: Intentar meditar.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 8. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a 8:15 d'aquest dilluns i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes poden tornar ja a les seves cases. També s'ha aixecat el confinament de més de 2.000 persones, però Protecció Civil ha demanat que s'allunyin del perímetre. Els bombers preveuen que l'incendi quedi controlat avui a les 9 del matí si no hi ha cap represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers han treballat a la zona. D'altra banda, el CNI ha admès que va utilitzar Pegasus per espiar David Fernández i Carles Riera, exdirigents de la CUP. El Centre Espanyol d'Intel·ligència ha reconegut que va intervenir als dispositius dels dos exdiputats cupaires. El telèfon de Carles Riera va estar 2 anys intervingut i el de David Fernández 6 mesos. El CNI ha explicat que va ser amb l'aval del Tribunal Suprem per investigar activitats contràries a la seguretat espanyola. I el govern espanyol ha exigit que Mariano Rajoy rectifiqui les paraules racistes sobre França i el Mundial. La portaveu de l'executiu ha lamentat l'embolic diplomàtic i el ministre d'Exteriors ha demanat al Partit Popular que mogui fitxa. Els esports. Espanya i França disputen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Mentrestant, per als blaugranes que no han disputat la Copa del Món, ja ha començat el curs 2026-2027, la tercera temporada, sota les ordres de Hansi Flick, i començaran a entrenar avui. Qui sí que ja ha començat és el Madrid de Mourinho, que encara no ha estat presentat, però que ja ha pogut treballar amb alguns dels jugadors que dirigirà aquesta temporada.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
4: La que manda.

0: Lola Índigo. Aquí esta semana són les mega cracks de Flash FM. Tota la setmana patant-ho fort amb aquesta cançó, amb la qual obrim nova hora de ritme. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: 8 i 5 minuts. Petitó, Anna Mena. Sí, sí. Bueno, hem de parlar d'un altre artista que no és Anna Mena, Lola Índigo, però que té la mateixa fama, més o menys.
1: O més, sí, sí. Estem parlant d'Aitana.
0: Aitana.
1: I el Mago Pop. Vale? Ja. Aquell noi que fa màgia, l'Antonio Díaz, que es diu. Doncs s'han ajuntat i han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: O sigui, en quin moment, sí. En quin multivers acaba de passar això?
1: Doncs ells diuen que el que volen és impulsar doncs, les arts dramàtiques, el teatre, tot tipus d'arts, però clar.
0: Però quina relació tenen l'Aitana i el Mago Pop? D'on surt la pasta?
1: La pastuqui.
0: La pastuca.
1: La gent amb pasta sempre van als mateixos llocs i coincideixen i aquestes coses.
0: Ja.
1: Clar, ells diuen que és per impulsar el talent local, etcètera, etcètera, però és per pasta, o sigui... Va, no foteu.
0: Bueno, escolta...
1: Que l'Aitana, recordem que té una immobiliària i té molts pisos que té llogats, o sigui, una miqueta especuladora.
0: Aitana, eres una superespeculadora, D'estrella nada,
1: Doncs sí, doncs han comprat el teatre que va obrir el 1945 com a cinema, va començar, i després de moltes reformes, etcètera, etcètera, doncs és un espai teatral de format íntim, així que, bueno, escolta, veurem què hi faran, no sé si... No crec que actuï l'Aitana allà dins.
0: No, clar que no, ella només vol estar allà al paper de propietària, segurament, doncs, per endur-se una pastuca.
1: Bueno, el Mago Pop, el Mago Pop ja és la segona adquisició que fa, perquè va comprar el Teatre Victòria el 2019... I ara compra aquest teatre, vull dir, faran tots els teatres de Barcelona, aquest xaval.
0: Els grans tenidors de teatres, el que passa aquí.
1: Sí, sí, sí, no sé, veurem.
0: Bé, mentrestant vosaltres el que teniu és una son que te cagues.
1: Això
0: tot. És tot el que tenim avui nosaltres,
1: 100% cert.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí, va.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Però també tenim molta música.
1: I tant.
0: Tenim preparat el Nicky Jam, tenim preparada la Shakira... El Gordo, o també, per exemple, la Tini, que és ara la protagonista. Amb Ulises Bueno, això es diu Dos Amantes. Bon dia, va.
1: Bon dia.
0: Som-hi. Sí, sí, sí.

dels tallets, els tiets de Catalunya. Coti per Coti Remix, el flash matí de Flash FM. I aquesta segur, segur que sonarà dissabte a Empúria Brava, perquè farem un flash on tour a la platja, al passeig marítim d'Empúria Brava, per les festes del Carme, aquest mateix dissabte, amb el Miquel González, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi falteu.

0: Bon dia a tothom.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: No te voy a negar, 8 i 19 minuts ara mateix exactament, si mireu el rellotge. Sigueu on sigueu, ubicats al mapa i amb allò que estigueu fent ara mateix, gràcies per triar
1: sempre
0: el Flash Matí de Flash FM.
1: I tant.
0: Imparables fins les 11 del matí.
2: M'agrada Flash Matí.
3: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 18 de febrer del 1933.
4: I el número de la sort, el...
5: El 7.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
8: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Compartiu-me lo d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
10: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo.
12: Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
18: Bon dia, 11 hores d'ara, està aquí en trànsit dens a la carretera General 1, avinguda Salou, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
19: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: La GFM. Tenim els himnes, tenim el ritme, ritme, ritme. Ritme. Som els primers en presentar-te els artistes que més ho peten i les últimes novetats. Flash FM. Tenim el poder del ritme.

0: aquestes són que molta gent de vacances, molts que encara no, i el Flash Matí encara està aquí, Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Escolta, tenim les últimes samarretes de la temporada, literalment les últimes samarretes del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron.
1: Exacte, haureu de trucar al 93 545 68 68.
0: Literalment en queden què?
1: 4.
0: Si algú vol una d'aquestes últimes quatre samarretes del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, del Flash Matí, de seguida podreu trucar. Atents i atentes al programa. Abans Golden, som-hi, va!
1: Bon dia!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern decidirà demà dimecres si amplia la quota de treballadors de temporada d'estiu després d'analitzar les necessitats de personal que els empresaris havien de comunicar abans d'avui. La ministra de Justícia i Interior, Esther Molner, va remarcar ahir que la decisió es prendrà únicament si queda acreditada la necessitat de més mà d'obra. La quota d'estiu es va fixar en 500 permisos ampliables de 650, la mateixa xifra que l'any passat. Tot i això, mentre que el 2025 no es va arribar a esgotar, en guany els permisos disponibles s'han exhaurit amb rapidesa. Parlem de la futura llei del personal del Consell Superior de la Justícia, que preveu que els advocats del torn d'ofici puguin rebutjar la defensa d'un cas quan considerin que existeix un abús de dret i que la causa no té fonament. La decisió haurà d'estar degudament argumentada des del punt de vista jurídic. En el cas de desacord, l'usuari podrà presentar un recurs davant del Col·legi d'Advocats d'Andorra i, posteriorment, davant de la jurisdicció administrativa. I fer referència a la zona econòmica especial que França estudia per facilitar la implementació d'empreses andorranes que podria ubicar-se, finalment, a Pàmies. L'ambaixador francès a Andorra, Nicolas Evalin, ha explicat que aquesta alternativa s'estudia després de descartar definitivament l'emplaçament inicial a Meyrins per motius ambientals. Evalin també ha avançat que el nou tall previst a la carretera RN20 podria produir-se durant l'any 2027, tot i que encara no s'ha definit ni la durada de les obres ni el sistema de circulació. Ha assegurat que qualsevol actuació es coordinarà amb el govern d'Andorra per reduir-ne l'impacte i que també s'analitzaran alternatives com el transport ferroviari. Destacar que els preus van baixar un 0,5% durant el mes passat, fet que ha situat la inflació interanual en el 4,2%, 7 dècimes per sota de la registrada al maig. Segons estadística, aquesta evolució respon principalment al descens del preu del transport, dels aliments i begudes no alcohòliques i de l'habitatge, l'aigua, el gas i l'electricitat i altres combustibles. La inflació subjacent es va situar en el 3,2%.

0: Coloco, un dels temes més rellevants, més importants de Flash FM aquesta temporada d'estiu. Sens dubte, Gordo i Reiner Zombel, Loco Loco. 8 i 34 d'aquest dimarts 14 de juliol.
1: És molt difícil resistir-se al poder del llit.
2: Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.

0: Calor, calor. D'això en fa una miqueta, em penso jo, eh? Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de tot. És el que volem d'aquest estiu, eh? Poder marxar de vacances i que pugueu desconnectar absolutament de tot,
1: oi,
0: tant de bo, eh?
1: Quines ganes que tenim.
0: Va, que ja us queda poc, segurament, per agafar vacancetes.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Aquest espai no són pas les vacances, al contrari. Jan Ponsa, necessitem la teva ajuda, tio, per saber quin temps farà aquest dimarts. Bon dia, Jan.
3: Heu de fotre un cop terrible contra la taula. Vale.
1: S'està lesionant, ja.
3: Estic bé, estic bé.
0: Que vols pillar la baixa, o què passa?
1: No,
0: tu també, Jan.
3: No, no, jo no.
0: Ara, vinga, les vacaciones, ara. Vinga, Jan.
3: A les Maldives, tothom.
0: Bueno, va, què passa avui, ara, aquest dimarts?
3: Doncs mira, doncs seguim amb aquesta tercera onada de calor. Avui en un dia amb molta xafogó, sobretot. Avui farà molta calor tot Catalunya, les temperatures pugen fins als 40 graus del Pla de Lleida.
0: Hola.
3: I sembla ser que al matí doncs acompanyaran bastant sol, alguns núvols alts. I a la tarda tindrem alguns núvols més que ens portaran doncs més xafogó. Per tant, us proposo que si esteu al litoral us intenteu dutxar sense utilitzar l'aigua, ja que us podreu fer perfectament. Ara bé, no sé si us podreu esbandir, però bueno, suareu de valent avui. I els propers dies sembla ser que la calor doncs anirà més, sobretot demà dimecres.
0: Demà encara més, però arribaríem al límit ja, no? Demà, vull dir, ja
3: demà seria el pic, teòricament, però encara es podria allargar una miqueta entre dijous i divendres, amb una miqueta menys de calor, però vaja, que la calor és present.
0: Sí, no, evidentment.
1: Vale.
0: Estem a meitat de juliol, per tant, tampoc esperàvem una altra cosa, eh?
3: Això és cert, el que passa és que els valors són molt alts.
0: Això també és molt cert. Repassem valors, de fet, d'ara mateix, 8 i 39 minuts.
3: Miami Platja, 27 graus, Muntanyola, Osona, 20 graus, Òdena, l'Anoia, 24, i Font-rubí, a l'Alt Penedès, 23 graus.
0: Frase del dia, Jan.
3: Som-hi! Només arribes a conèixer de veritat una persona quan aquesta ja no et necessita.
0: Totalment d'acord, tio.
1: Sí.
0: Totalment d'acord.
1: Quan marxa.
3: Exacte.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Ara tu ja pots marxar tranquil·lament i així et coneixerem del tot.
3: Perfecte, moltes gràcies.
1: Fins a tu,
4: adéu. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: De seguida regalem la samarreta del Flash Matí. No desconnecteu.
7: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: y Rumba. Es DJ Snake, Amo Zuna, la Selena Gómez y la Cardi B. Taqui, taqui. Som al Flash Matí. Bon dia a tothom, bon dimarts.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: 8:45 ara mateix. És moment d'obrir línies del telèfon de directe perquè ens queden poquetes samarretes.
1: Sí, sí.
0: Molt poques samarretes. Por la mañana café, por la tarde ron. Jo vull que truqui algú, però que sigui algú de veritat, d'aquests supermega... fans de la samarreta, eh?
1: Algú que realment se la mereixi.
0: Saps què podríem fer també? Sortejar una per Instagram.
1: Ah, això bueno.
0: Ho podríem fer també un dia.
1: Però, un dia o avui?
0: No, eh?
1: Un dia.
0: No, un dia d'aquesta setmana.
1: Vinga, em sembla bé. Ens sortegem
0: sí o no, senyor
1: dos.
0: Instagram, aprova o no?
1: Aprof.
0: Sí o no?
2: Aprof.
0: Ara, però, tenim les línies operatives. Aviam qui se l'emporta avui. Bon dia!
3: Bon dia!
0: Hola,
3: bon
0: què
3: dia.
0: Tal? Com et dius?
3: Patri!
0: Patri! Com diu la samarreta?
1: Què diu, què diu?
0: Patri, què diu la samarreta del programa? Aviam, quina frase té allà en gran?
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
0: Bravo, Patri, enhorabona, t'emportes la samarreta del programa. Por la mañana café. Patri, sácalo, Patri, sácalo. No lo saca,
3: sí,
0: la Patri.
3: Sí.
0: Ah, ara sí,
1: sí. Sí.
0: Patri, on estàs? Des d'on truques, tia?
3: Des de Calafell.
0: Des de Calafell. Ja que bé tu muntes tu a la platgeta, Patri?
3: Sí, sí.
0: Ai. Molt bé. Però tu vius a Calafell o ets d'aquelles persones que té un apartament a Calafell?
3: No, no, hi visc.
0: Ah, oficial,
1: ui,
0: la Patri oficial.
1: Sí. Molt bé.
0: Escolta, i de les vacances què? Alguna cosa o no, encara no?
3: Bueno, hi ha alguna coseta por ahí, però bueno, m'emportaré la meva samarreta.
0: Ah, bueno, ella. No dubtava, què menys, clar que sí, Patri.
1: Sí, sí.
0: Doncs escolta, ens fa molta il·lusió regalar-te-la a tu, una d'aquestes últimes de la temporada, a gaudir de l'estiu, a gaudir de les vacances i a gaudir de Calafell, vale?
3: Ai, igualment, i supercontenta.
1: Que bé.
0: Nosaltres també, Patri, no pensis, fins ara.
3: Fins ara.
1: Adéu.
4: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
5: Com m'agrada!
0: Però per boja la Patri, eh?
1: També, molt tia, loca, eh? Loquíssima.
0: Ens quedem amb Bad Bunny, vinga, en aquest cas, Baile Inolvidable.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ja tens el val escolar de 70 euros?
2: 70? Vols dir 60, oi?
1: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra Flash FM 93.8.
10: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
7: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycey i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
10: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
7: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Escoltes el Flash Matí.
13: Brrr, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Manuel, de la mateixa etapa del bebè o del Amanece, aquell 2018 amb el 6ix9ine també creava aquest himne del reggaeton anomenat Mala. Escolteu Flash FM, bon dia.
1: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Repassem els primers titulars d'aquest dimarts amb la Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a 7:45 d'aquest dilluns i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes han tornat ja a les seves cases. També s'ha aixecat el confinament de més de 2.000 persones, però Protecció Civil ha demanat que s'allunyin del perímetre. Els bombers preveuen que l'incendi quedi controlat avui, si no hi ha cap represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers han treballat a la zona. D'altra banda, el CNI ha admès que va utilitzar Pegasus per espiar David Fernández i Carla Riera, exdirigent de la CUP. El Centre Espanyol d'Intel·ligència ha reconegut que va intervenir als dispositius dels dos exdiputats cupaires. El telèfon de Carla Riera va estar 2 anys intervingut i el de David Fernández 6 mesos. El CNI ha explicat que va ser amb l'aval del Tribunal Suprem per investigar activitats contràries a la seguretat espanyola. I a Girona, Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte a l'Ajuntament amb Guanyem i Esquerra Republicana. La fins ara vicealcaldessa ha convocat una roda de premsa per fer pública la decisió després de dir que el s'havia acabat la paciència. Els esports. Espanya i França juguen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Un partit amb protagonisme per Lamine Yamal, que afronta el repte, ha dit, sense pressió. Així ho ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit. Mentrestant, per als futbolistes del Barça que no han disputat el Mundial, ja ha començat la temporada, el tercer curs amb Hansi Flick a la banqueta. Ahir els jugadors van passar les revisions mèdiques i avui tenen el primer entrenament.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Ha sido la graciosa, es Alquevedo, desde el álbum El Baifo, y Amelis Crespo, UA. La graciosa que torna, ¿eh?, esta semana al número 1 d'aquí de Flash FM, i no m'estranya, eh? No,
1: clar, ho està patant.
0: Això feia molta olor a número 1, sens dubte, eh? Ja, fem-ho tot més sabrosón, que som al Flash Matí. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Epa, epa, 9 i 6 minuts ara mateix d'aquest 14 de juliol.
1: Sí.
0: Espero que vosaltres tingueu més a prop les vacances. Ho desitjo de tot cor, eh?
1: Bueno, hi ha gent que les agafa ara, a l'octubre, a setembre, a poc.
0: I els que no les agafeu, cap problema, que teniu aquest programa i us estarem acompanyant també al llarg de l'estiu, eh?
1: I donant bons consells, eh?
0: Sempre. Consells sí. Com què?
1: Com, per exemple, la calor que està fotent ara.
0: Ja.
1: Doncs ara mateix us parlarem d'una aplicació que ha creat la... el metro de Barcelona... Àrea Metropolitana de Barcelona, que no em sortia de nassos. Ha estrenat una eina, una nova... Exacte, una aplicació que et recomana camins amb... frescos.
0: Camins frescos, somnis amb... i promeses.
1: Camins, somnis i promeses, exacte. Camí més fresc per anar a peu, perquè no t'achitxarris, perquè no et doni una insolació.
0: Ah, està molt bé això, eh?
1: D'acord, que és ideal, doncs, per aquests dies que hi ha moltes onades de calor, que no sé quin juliol, no sé què està passant.
0: Anem per la tercera ja d'aquest any, eh?
1: Totalment, sí, sí. No només busca la ruta més curta, sinó que també té en compte, doncs, diferents factors, com per exemple l'ombra, la temperatura, el pendent, el trànsit... I et proposa, doncs, el recorregut més còmode perquè vagis xinutxano amb la calma.
0: Està bé, eh? És com un Google Maps, sí, però adaptat a la calor de l'estiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més de chill. I també et permet trobar refugis climàtics propers.
0: Bé.
1: També et marca les biblioteques, centres cívics, parcs i fins i tot algunes esglésies, també, eh?
0: Bueno, és que l'església s'està a gustet, allà, eh?
1: S'està fresquet, eh?
0: S'està fresquet, eh?
1: M'he d'anar a confessar, ara mateix.
0: És igual. No tens per què.
1: Ens anem a confessar amb aquesta fresqueta.
0: Pots entrar-te a dins, refrescar-te i sortir, ja està.
1: Pare, he pecat.
0: He tornat a pecar. Pare, he tornat a pecar.
1: Bueno, hem de dir que està en fase de proves, ¿vale? Es pot consultar per la web, de moment.
0: Està molt bé, està molt bé. És una molt bona eina per aquestes jornades ben caloroses. Molt bé. Va, nova hora en marxa del Flash Matí. Fins les 11 estarem aquí a l'altra banda.
2: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: I tornem a obrir el baifo perquè, com diu Quevedo al final del golpito, quiero más, quiero más.

d'aquest dimarts 14 de juliol, gairebé un quart de 10. Molt bon dia, gràcies per ser-hi. De seguida tornem al WhatsApp. Avui també us estem regalant entrades dobles perquè aneu al Branch Electronic Festival aquest estiu. De seguida recordem la pregunta del dia i escoltem alguna de les respostes. Abans, BL!

0: per favor. És escoltar això i entrar-me en unes ganes de cap de setmana i de festa que no me les aguanto, eh? Aquest divendres estarem a Quart. Flash on Tour, aquest divendres 17, per la festa major de Quart al costadet de Girona, eh? Us esperem a la plaça de les Terrisseres. Sergi Domènech, Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega. Aquest divendres, Flash on Tour a Quart. Som al Flash Matí, bon dia, va.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
3: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
4: Sí, digui'm.
3: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
4: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, en zones d'ara no hi ha cap incidència destacada i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
10: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
11: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Oli, muchacha, Aisa, RVFV, Kremli. A Flash FM, al Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Muchacha, 9 i 26 minuts ara mateix d'aquest dimarts. Avui sortegem entrades perquè aneu al Branch Electronic Festival el dia 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Per veure Caitranada, Jeff Mills, Mau Pi, Miss Monique, Paul Kalkbrenner i molts altres, eh?
1: Exacte, per participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir amb quin DJ aniríeu de festa.
0: Aviam, participeu, va, respostes.
2: Ei,
0: aquí.
2: Bon dia, flaixeros. Ei.
0: Aloha.
2: Pues jo me n'aniria de festa amb Richie Hawtin i Marco Carola.
0: Marco
2: Carola. Que punxen ells a quatre manos. Pim, pam, pim, pam.
1: I ja estaria.
2: Adéu.
0: Truco, clar que sí, home.
1: Molt bé.
0: Hola.
3: Hola, bon dia, Flaix.
1: Hola.
3: Doncs jo sortiria de festa amb el Timmy Trumpet. El tio, a part d'estar boig, sempre sí, amb la trompeta per allà, amb ampolla de xampà. I seria una festa assegurada. Vinga, una abraçada.
1: Petó.
0: Totalment d'acord, eh?
1: Sí.
0: L'ampolla aquesta, també. No falla mai, no falla. Hola!
4: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
4: Doncs jo m'aniria amb el noi aquest que va venir a Ripollet i, i ens va fer de DJ.
1: Ai.
4: Una màquina, el tio.
0: Una màquina, eh?
4: La vam passar superbé.
0: Que guai, no?
4: Doncs en ell m'aniria, és que no sé el seu nom. Va, batons, bon
0: qui,
4: dia.
0: Qui estava punxant a Ripollet?
1: Clar, no eres tu.
0: O el Sergi Domena o jo.
1: Oh, clar, per això t'està llançant la canya i tu no te n'has adonat. És que els tios no us doneu
0: potser
1: compte.
0: Potser ho fa, li està dient el Domena.
1: És que no us en doneu
0: compte. Li està dient el Domena, jo què sé, tio.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: En joc entrades pel Branch Electronic Festival. Amb quin DJ aniríeu de festa? Som al Flash Matí, bon dia.
1: Bon dia.

i queda acreditada la necessitat de més mà d'obra. La quota d'estiu es va fixar en 500 permisos ampliables a 650, la mateixa xifra que l'any passat. Tot i això, mentre que el 2025 no es va arribar a esgotar, enguany els permisos disponibles s'han exhaurit amb rapidesa. Parlem de la futura llei del personal del Consell Superior de la Justícia, que preveu que els advocats del torn d'ofici puguin rebutjar la defensa d'un cas quan considerin que existeix un abús de dret i que la causa no té fonament. La decisió haurà d'estar degudament argumentada des del punt de vista jurídic. En el cas de desacord, l'usuari podrà presentar un recurs davant del Col·legi d'Advocats d'Andorra i, posteriorment, davant de la jurisdicció administrativa. I fer referència a la zona econòmica especial que França estudia per facilitar la implementació d'empreses andorranes que podria ubicar-se, finalment, a Pàmies. L'ambaixador francès a Andorra, Nicolas Evalin, ha explicat que aquesta alternativa s'estudia després de descartar definitivament l'emplaçament inicial a Mérens per motius ambientals. Evalin també ha avançat que el nou tall previst a la carretera RN20 podria produir-se durant l'any 2027, tot i que encara no s'ha definit ni la durada de les obres ni el sistema de circulació. Ha assegurat que qualsevol actuació es coordinarà amb el govern d'Andorra per reduir-ne l'impacte i que també s'analitzaran alternatives com el transport ferroviari. Destacar que els preus van baixar un 0,5% durant el mes passat, fet que ha situat la inflació interanual en el 4,2%, 7 dècimes per sota de la registrada al maig. Segons estadística, aquesta evolució respon principalment al descens del preu del transport, dels aliments i begudes no alcohòliques i de l'habitatge, l'aigua, el gas i l'electricitat i altres combustibles. La inflació subjacent es va situar en el 3,2%.

0: Es diu Mil Coses, la col·laboració de la Lola Índigo i el Manuel Turizo de fa un parell de temporades. Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 de 10 ja, de 10, mare de Déu. Com passa el matí? Gràcies per ser-hi, va.
1: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: Això continua.

0: podia faltar Bad Bunny. En aquest cas amb el Nueva York. Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: L'altre dia Bad Bunny va actuar a Estocolm, a Suècia.
1: Doncs mira, no ho sabia.
0: I la seva banda va tocar una melodia de Avicii.
1: Que maco!
0: Va ser un bon detall, jo crec.
1: Un tribut, sí.
0: Mira, eh? Vamos! Molt bé per Bad Bunny, molt bé. I això t'agradarà a tu. Saps que també van tocar Dancing Queen?
1: Dava!
0: Sí. Sí, sí. Però van cantar allà, saps? Que diuen que Bad Bunny ja està preparant també nova cançó. Tenim aquest salseo ara mateix aquí, entre mans, amb el Bizarrap.
1: Bueno. Si no ha acabat el seu tour encara, aquest tio no para. És el que ha de fer, és el que ha de fer.
0: Diuen que ha de treure la Music Sessions de 66, si no m'equivoco,
1: sí,
0: amb el Bizarrap.
1: Vale, veurem.
0: Hi ha moltes, moltes pistes, si aneu a l'Instagram de Flash FM oficial.
1: Hi ha expectatives molt altes, suposo.
0: Teniu totes les imatges de les proves.
1: Sí, sí. Faré un cop d'ull.
0: Escolta, Jean Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Oli.
0: Falta la col·labo del Biza amb tu també, eh? Ja seria...
2: No ens passem,
0: Clar. Escolta, què hem de saber d'aquesta calor?
2: Doncs mira, que és molt pesada, això. Ja. Bueno, no cal saber-ho, perquè segurament ja ho heu viscut tots i ho esteu notant. Dia de moltíssima xafogor avui. Avui toca suar, sobretot a primera línia litoral.
0: Ja.
2: I sembla ser que les temperatures seguiran pujant també demà. Serà el pic d'aquesta tercera onada de calor amb temperatures de més de 40 graus a punts de l'interior. Avui, de moment, més enllà d'aquesta xafogor, tenim bastant sol i a la tarda bastants núvols que encara augmentaran encara més aquesta sensació de xafogor. Per tant, ja veieu, hi ha de suar i suar.
0: Molt bé. Repassem ara mateix què marquen alguns termòmetres.
2: Anem amb Post al Montsià amb 26 graus i mig, a Mollerús, al Pla d'Urgell, 25 graus i mig, a Vinassent, a la Ribera d'Ebre, 27 graus i mig, i acabem a Sant Romà de Veia, al Pallars Jussà, amb 24 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies, tio. Ves per l'ombra i fins demà.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flaix Matí.
1: Com m'agrada.
0: Home, no, re de drama, tu. Només música de la bona. Bon dia, va. Bon dia.

0: És Mauvais Jour, una persona que, com haureu comprovat, és francesa, L'escolteu a Flash FM. Molt bon dia a tothom.
1: Bon dia.
0: Ara connecteu amb nosaltres.
1: Què tal?
0: El despertador més musical de tota la ràdio.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
1: Flash!
0: I amb els Dorayakis.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: Hola.
3: Ara
4: hola,
3: sí.
4: Bon dia.
3: Què tal, com et dius?
2: Bon dia, Mireia. Ja era hora, madre mía. Llevo ja grabando desde febrero.
4: Mare, Déu, ens fot la bronca a nosaltres.
3: Escolta, i què vols que faci, Mireia? Agafem la primera trucada que arriba.
2: Ja. Està complicat.
3: Bueno, però està molt bé, perquè ja te l'has endut avui. És, al final, és qüestió d'insistir.
4: Està superindignat.
3: No pensis ara mateix, t'agafem les dades, vale?
2: Gràcies. Bon dia,
4: Mireia. Oh, que grande.
3: Mireia, menos mal, eh?
2: Sí.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
10: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
13: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
12: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
14: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Nati Natasha i l'Ozuna, el Negrito Ojos Claros Criminal. Cop llevar-se i haver d'anar a treballar amb aquesta calor, per favor. L'any 2017 era l'any de la publicació d'aquest temazo de reggaeton old school, reggaeton remember, va. I així comença una cançó, en aquest cas, que engloba dos artistes. Un mític, Ñengo Flow, i d'altra banda, el porto-riqueny Omar Kurz. Forever Tugantel, el flash matí d'aquest dimarts, amb aquesta arribem a les 10.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Junts trenca el pacte tripartit a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. La vicealcaldessa ho va fer saber a l'alcalde aquest dilluns al vespre, després del ple municipal que ja va evidenciar que l'acord es trobava més a la corda fluixa que mai. Junts, que té 6 regidors, abandona l'equip de govern tot just 2 dies després que la vicealcaldessa assegurés en un article que se'ls havia acabat la paciència. D'altra banda, els bombers han estabilitzat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia i els 220 evacuats de Carol i les urbanitzacions properes poden tornar ja a les seves cases. També s'ha aixecat el confinament de més de 2.000 persones, però Protecció Civil ha demanat que s'allunyin del perímetre. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers han treballat a la zona per controlar l'incendi. I a Cambrils, al Baix Camp, el grup municipal de Junts ha decidit passar-se en bloc a Aliança Catalana. El partit d'extrema dreta ha fitxat el fins ara portaveu de Junts a l'Ajuntament, que serà el candidat d'Aliança a les eleccions del maig de l'any que ve. Les altres dues regidores també han decidit sumar-se al projecte. Els esports. Espanya i França juguen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Un partit amb protagonisme per Lamine Yamal, que afronta el repte, ha dit, sense pressió. Així ho ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit. Mentrestant, per als futbolistes del Barça que no han disputat el Mundial, ja ha començat la temporada. Ahir els jugadors van passar les revisions mèdiques i avui tenen el primer entrenament.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Petitoa. És Anna Mena al costat de la Lola Índigo. Una de les cançons d'aquest estiu, sens dubte, l'escoltareu sense parar a tot arreu. I, bueno, sense anar més lluny, aquesta setmana és el Mega Crack a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Nova hora en marxa, la cinquena d'aquesta edició del dimarts, 14 de juliol, del despertador més musical de tota la ràdio. Som al Flash Matí, aquí anem de temazo en temazo, eh?
1: Totalment, aquí no parem. Pim, pam,
0: sense parar, repassant una miqueta també d'efemèrides, efemèrides.
1: Sí, perquè un 14 de juliol del 1995... es va patentar a l'MP3 als Estats Units.
0: El format MP3.
1: Molt heavy, a l'empresa Moving Picture Expert Group, el MPEG. Doncs sí, sí, què haguéssim fet sense l'MP3?
0: Bueno, clar, al final, o sigui, la música ja existia, evidentment, no? Sí, els vinils, home, els cassets...
1: Sí, això sí.
0: Bueno, tu riu, però...
1: Els CDs.
0: Els CDs, bueno, els CDs. Espera, espera, sí, quedem-nos primer amb els vinils i tot això, perquè clar, després, quan van voler, quan veien que la música... en format digital, ocupava una barbaritat d'espai.
1: Sí.
0: I era una època, evidentment, on no abundava precisament la memòria. La
1: exacte,
0: memòria digital.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Van haver de buscar-se la manera de comprimir aquell so, d'alguna manera, de ficar-li allò, fotre-ho com per un... com et dic? Un tub que retallés freqüències a punta pala perquè allò ocupés... una merda en comparació amb el que ocupava abans, però que sonés igual.
1: Me'n recordo que hi havia uns de colors que tothom ho tenia i eren com els més cools, els més guais, saps?
0: Ja, ja, ja.
1: Ostres, quina passada.
0: I aquest format, doncs mira, al final es va estandarditzar i gràcies a ell doncs van poder crear el típic MP3 que tu dius, on podies ficar la tira de cançons.
1: I al cap de res hi havia l'MP4, que crec que hi havia vídeo en algú.
0: Sí, bueno, clar, clar, clar.
1: Quina passada.
0: Sí, ja fa temps això amb la tonteria, eh?
1: Sí, sí, ara tots portem el mòbil, ho portem tot
0: bueno,
1: el mòbil.
0: Ja és un altre rotllo, això ja és una altra història, evidentment.
1: Total.
0: 14 de juliol, en aquest cas del 2026.
1: Sí, sí.
0: Anys després, aquí estem, ficant música sense parar al Flash Matí, ara amb el Manuel Turizo.
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Que té clara una cosa, que vol una lady com
1: tu.
0: Com tu, només com tu, eh?
1: Romàntic.
0: Aquesta va ser de les primeres en triomfar arreu del planeta, del Turizo. Va, gràcies per ser-hi. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra.
9: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
10: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
11: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
10: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
12: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
14: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

0: Es diu Aurora, és de la Rose, aquesta noia del cabell vermell, molt fàcil de reconèixer, si te la trobes pel carrer, segurament. En aquest cas, acompanya a Mora amb el so, doncs, aquesta cançó que diu que ja està saliendo el sol. El sol ja fa una
1: estoneta, que ha sortit.
0: Que ha sortit. El que sí que podeu fer és guanyar unes entrades pel Branch Electronic Festival i anar-hi per estar de festa fins que torni a sortir el sol, saps?
1: Exacte.
0: Tenim entrades perquè aneu al Branch Electronic Festival, correcte, ho has escoltat perfectament, eh?
1: Sí, senyor.
0: A l'agost, del 7 al 9 d'agost, al Flash Matí, però tenim entrades pel primer d'aquests 3 dies. Podeu consultar el cartell a les seves xarxes. Flash FM és l'emissora oficial. I tenim entrades per a vosaltres.
1: Exacte, heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i ens heu de dir amb quin DJ aniríeu de festa.
0: No DJ del Branch, necessàriament,
1: en general.
0: No,
1: qualsevol DJ.
0: Amb quin DJ sortiríeu de festa, aviam.
2: Bon dia, Flasheros.
0: Eo.
2: Pues jo m'aniria de festa amb el Fisher.
0: Fisher.
2: I amb el Don Diablo, potser.
0: Don Diablo.
2: Jo crec que tenen molta canya.
0: Olé. Opa, va. Vámonos, tens tota la raó del món, sí, senyor. Aquests se'n saben una bona estona de la festa, eh?
1: I tant, massa, massa.
0: Hola!
3: Bon dia, guapo, sóc la Susana.
0: Hola, Susana.
3: A mi m'agradaria anar-me'n de juerga amb el David Guetta.
0: David Guetta,
3: seria una passada.
0: I tant.
1: Ja veus.
3: Patonets.
0: Patonets.
4: Ah. Envia'ns una nota de veu al 628-060513.
0: Eo!
5: Bon dia, Flasheros.
1: Bon dia.
5: Doncs jo m'aniria de festa amb qualsevol DJ, perquè fa 7 anys que porto de criança.
0: Oh!
5: I necessito una festa.
1: Sí, la necessita.
5: Doneu-me aquestes entrades, sisplau.
1: Estàs esperada.
0: Bueno, molt bé, va, em serveix també com a resposta. Digueu la vostra, d'acord? Encara teniu una estoneta per participar. A les 11 sortejarem aquestes entrades dobles pel Branch Electronic Festival, 7 d'agost, divendres 7 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. Mira, quins temes.
1: Toma ja.

0: Vinga, va, això continua. És dimarts, el dia comença i ho fem amb el so de Bad Bunny.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Fem una miqueta de perreo. Eo, bon dia.
2: Bon dia.

Es diu Bailar, aquesta cançó de Orro. Fixa't, amb l'Elvis Crespo, el mateix de La Graciosa, que és curiós, sens dubte és curiós, no? Aquí potser ningú sabia ben bé qui era aquest Elvis i ara mira, Bailar 2016, el flash matí d'aquest dimarts, 14 de juliol del 2026. Tenim preparat a Pitbull amb TJ Air, una de les mítiques del Pitbull. Abans Ryan Castro, Capo, sona la villa.

0: Estiu de lejitos és la remescla de l'Omar Kurz pel tema original del Jay Wheeler. De lejitos, remix a Flash FM, Flash matí de dimarts, 14 de juliol del 26, gràcies per ser-hi. L'Omar Kurz, un dels confirmats pel Share Festival, un festival que està ja a tocar, eh? El tenim aquí. Super a prop, el 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona s'omplirà d'estrelles. I és que arriba de nou Share Festival, però està a punt d'escoltar entrades. És ara o mai. Allà podràs veure actuacions com, per exemple, la de Mike Towers, Omar Kurz, que sonava fa un moment, Juan Magán aquest, també de La Fuente, JC Reyes, de la Rose, RVFV i molts més artistes en dos dies que estan ja aquí a la cantonada, 24 i 25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona. Queden poques entrades i poden desaparèixer en qualsevol moment. Per tant, entra ara a sharefestival.org, sharefestival.org, i assegura la teva, doncs, abans que sigui massa tard, eh? Tota la info a sharefestbcn, @sharefestbcn. Flash FM és l'emissora oficial.
1: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Tres quarts d'onze ara mateix, sona Bizarrap i Daddy Yankee.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Aquest és el Gordo, un productor mundialment conegut des de fa molts i molts anys. Abans es deia Carnage, va canviar el seu nom a Gordo per tornar doncs, a començar la seva carrera, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest cas, doncs, aquí es va treure de la màniga una proposta molt comercialeta que aquí ens encanta, Gordo, Reynen Sonbel. La proposta es diu, com us imaginareu, o com ja sabeu, Loco Loco. El flash matí d'aquest dimarts, que ja estem de recta final. Escolteu Flash FM, sona Farruko i companyia. Ja pa què? Ja pa què los...

0: Es diu, què passaria? Bona pregunta, bona pregunta. Raúl Alejandro, Bad Bunny, es plantegen aquí, doncs, què passaria si s'acabés el flash matí, Gemma Manzanero, bon dia, eh?
1: No m'ho vull ni plantejar, Héctor Ortega, bon dia.
0: No passaria res, passaria que començarà l'Armand. Armand, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Hola, tio.
0: Tenim una dada avui, tio, per acabar el programa, que déu-n'hi-do, eh?
2: Ui.
0: Tu sabies que quan somies els teus somnis... Però ara fliparàs,
1: és que ens ha avisat que era molt complexa.
0: Sí, és complexa aquesta dada, eh? No té res d'absurd, això. Tu mai somiaràs amb escriure o en que tens el mòbil a la mà ni res. Saps per què?
1: Per què?
0: Perquè quan tu estàs dormint, la part que s'activa, diguéssim, del teu cervell és la de, doncs, la més antiga, saps?
1: La més antiga.
0: La de les habilitats de l'evolució, com fugir, lluitar, sobreviure...
1: Allà no tenien telèfon.
0: Ah, exacte.
1: No controlaven tant el temps.
0: La part del teu cervell que
1: la domina... La més primitiva.
0: El llenguatge i tal, doncs no, està dormida, tio.
1: Ostres, que fort.
0: Va, de l'1 al 10, Armand.
2: Som cavernícoles quan somiem. No, un 6.
0: Un 6? Armand, tio.
1: Com allà?
2: Està bé, tampoc.
0: Ja, tio, però hem esperat una miqueta més.
1: Està indignant mogollon, l'Hector.
0: Què s'ha de fer, Armand, per un 10, teu?
2: Sorprendre'm.
1: Tu em vas posar un 10 la setmana passada.
2: Bueno,
0: això és favoritisme, Armand. Però va, fins demà. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Flash FM. Són les 11.

0: És el Quevedo, sí senyor, al costat de l'Elvis Crespo, des de l'àlbum del Baifo, El Chiquillo, El Caprichoso, el que ens agrada. Ega, sí, molt bé, Elvis, molt bé, fantàstic, nano.
1: Te veo en la graciosa.
0: Ens veiem a la graciosa? No, de moment no, a mi em va malament ara. Si et sembla, ens veiem per Flash FM. Va, això ja ho veurem. This is Flash FM. Què tal, família? Començant nova hora amb el nostre número 1, l'Héctor i la Gemma, que ja han fotut el camp de l'estudi 1 de Flash FM aquí, als estudis centrals de Passeig de Gràcia número 55. I ara em quedo jo, amb tots vosaltres. Clar que sí. Vinga, va, som-hi.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I jo us acompanyaré fins a les 4 de la tarda, per tant, 5 horetes per endavant, amb tot el ritme que us fa falta, avui dimarts 14 de juliol. 14 juliol. Vinga, va, una mica de canya. AISRVFV, això es diu muchacha. Bon dia, família.

Una cançoneta amb una lletra molt romàntica, molt romàntica. El que passa és que no s'acaba de gairebé... Has de concentrar per entendre molt el que diu el Rosowski, que té aquest estil així com una mica més indie. I costa una mica entendre'l. Però si t'ho pares de pensar, és molt xula la lletra, eh? Es deia Malibu, aquesta cançoneta que t'hem posat per aquí, escoltant el poder del ritme en aquest matí de dimarts. Sí, sí, exacte. I ara just canviem de registre perquè anem cap a Puerto Rico. Aquesta està fent fama, eh, avui. Avui no, aquests mesos, vaja, aquestes setmanes. La nova del Mike Towers es diu Una Namás. Suposo que t'entrarà bé avui dimarts. Escolta, anem fent camí en aquesta setmaneta. Ens apropem lentament, però amb pas ferm cap al cap de setmana. Ja arribarem, ja arribarem.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
2: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Contetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
1: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Ai, està clar que sí, eh? El Baifo, una sensació, eh? El Baifo, que ja sabeu que vol dir el cabrit, el fill de la cabra. Sí que és la cabra, eh? El Quevedo, la veritat, se l'ha tret amb aquest disco. Aquí estem fotent canya, fotent ritme des de ben d'hora a Flash FM, clar que sí. A més, aquesta setmana és important per Flash FM. D'aquelles que val la pena escoltar des de primera hora i fins a... Vaja, tots els programes, a tota hora. Perquè ja sabeu que estem regalant entrades, eh? En els programes, el Flash Matí, l'Interactua, el Flash Urban, tots ells regalen entrades dobles pel Brunch Festival, que es celebra del 7 al 9 d'agost al Parc del Fòrum. Per tant, si us interessa el rotllo, ei, estigueu atents. Que regalem entrades, això no tothom ho fa, eh? Per veure Jeff Mills, Jamie Jones, Eric Pritz, etc. Mira, qui podria estar també al festival, però no hi és el John Summit, aquest productor nord-americà que ha col·laborat amb el Fate.

0: És la veu d'un sospitós habitual, en aquesta casa, el Manuel Turizo. En tenim un fotimer de les seves. Te les passem sovint. Normal, perquè el tio, la veritat és que...
1: Sí, senyor.
0: És un màquina, domina molt. Aquest cop al costat de Marshmello fent
1: salut.
0: Això. Salut, maco. Això es deia El Merengue, just abans de Juan Magán amb Omar Montes. I aquesta nova versió de la Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Normal, normal que pugin les temperatures amb la calor que desprèn això, Rau Alejandro, al costat del Chencho Corleone. Amb això que era un temazo, es deia El Efecto. Ja no te'n recordaves, aquesta, eh? Queden 20 per les 12. És que, mare meva, quina calda que fot, eh? Abans, quan estava venint cap a la ràdio, m'he quedat 10 segons esperant un semàfor, em donava el sol, i una mica més i em fregeixo allà al mig. Mare meva, ànims als que esteu al sol. I això que diuen que la veritable onada de calor arriba els propers dies, eh? Encara no hi som dins d'aquesta onada. Mira, com diuen... diu, si és veritat que els diners es guanyen suant, a l'agost serem milionaris. Ho he llegit abans en un meme i és absolutament cert. Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Bueno, a l'agost i al juliol també, perquè estem a 14 de juliol i, mare meva, quina calda que fot. I això que encara no hem entrat en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. Ja estem al juliol i ja portem tres onades de calor, tu. Bueno, ànims a tothom, una mica de musiqueta per alegrar el dimarts. Això es diu Maladie.

una mica de reggaeton premium amb això que es diu Bebé de l'any 2018, l'Anuel i el seu col·lega 6ix9ine, dos dels tios més mal parlats de tot el gènere, segurament, amb l'índex més alt de paraula malsonant per paraula de les seves cançons. Els haurem de rentar la boca amb sabó, aquests dos, per portar-se malament. Ja, Diableida, ja. Com se les gasten aquests, eh? Bueno, sempre ens agrada recuperar temes com aquest. I també posar-te coses més recents, com per exemple des de l'últim àlbum del Bad Bunny, Voy a llevarte pa PR.

Un dels temes més importants de la carrera del Quevedo, Colúmbia, ja fa 3 anyets d'això. Un tema, més, amb una instrumental fantàstica, és boníssima. Hi ha un vídeo de 20 minuts al YouTube d'un dels productors explicant com van fer el beat, la instrumental. I te n'adones que realment la van clavar. És got, és got, la instrumental de Colúmbia. El Quevedo, que a més ho fa collonut. Molt bé, Xato, molt bé. Jo recomano, mira aquest vídeo. És d'aquests vídeos que estan bé per l'hora de dinar, allò que estàs a la cuina de l'Ofi, et poses un vídeo, doncs et poses aquest, 20 minutets. Fantàstic. Mentre no arribi aquell moment, seguim posant-te ritme aquí a Flash FM. On si no. Vinga, va, que ens apropem a les 12, anem amb Cano i Justin Quiles. Bona combo. Això es diu Olvidarnos de todo.

0: No, hi havia gent que deia, no, aquest estiu 2026 és com que no hi ha cap tema del verano. No hi ha cap, cap cançó de l'estiu oficial, allò que us rebenti i tal. Bueno, escolta, doncs podem discutir, podem argumentar durant molta estona, però aquesta és, sens dubte, una de les candidates. Ha entrat això com un tifó. Es diu Petitoa, és de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Fixa't, va, que sonin els pitos, que hem començat nova hora. This is Flash FM. Concretament, hem passat ja del punt del migdia. Són les 12 i 4 minutets ja a aquesta hora en directe a la sintonia de Flash FM, escoltant el poder del ritme. Ja fa una hora que hem deixat enrere el Flash Matí i jo, que sóc el Maravalle, us duré fins al punt en què comenci l'Interactua. Per tant, 5 horetes ben xules i ja ens anem folit una. Anem cap allà, vinga.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Què tal? Com us va el dimarts? Us va bé? Per aquí tot bé? Una mica de nervis amb... amb això o què? Esteu nerviosos, nervioses? Jo no gaire, la veritat. És l'himne del Mundial. Avui a partit de semifinals, eh? Compte, compte.

Qui se'n recordava d'aquesta? Oh, això va ser un trencapistes quan va sortir. Mare meva, quina relíquia que hem recuperat aquesta hora. Fa 10 estius ja d'això, eh? Una dècada sencera de que va sortir això que es deia reggaeton lento, bailemos, d'un grup de xavals que es deien NCO i que no van tornar a fer res mai més. Són uns one hit wonder de manual. Però és que què bé que sonava això, eh? Mira, mira. Que bien se ve. Quins records, boníssims. Clar que sí. Vinga, avant, la propera estona aquí a Flash FM recuperarem el Capaz Merenguetón. També, sí, també l'Skinny Flag, el Relsby amb el Tuba Sin. Abans una mica de J.C. Reyes, quan són passant 10 minuts de les 12. Aquesta ja la coneixes. Es diu Loquita. Loquita.

0: Montblanc.8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
3: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
4: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Flash FM Andorra.

Una cançó que, bueno, aquest estiu ha de formar part de la biblioteca musical de qualsevol discjòquei en el seu pendrive. Si vol animar la festa i guanyar-se al públic, ficar-se-la a la butxaca, sobretot al sector més jove. A qui els encanta, aquest Jay Wheeler i Omar Kurz, amb això que es diu De Lejitos. Concretament en versió remix d'Aquí no res. Aquí a Flash recuperem Sebastián Yatra i Mike Towers, pareja de l'any, boníssima. Flash. Quines ganes. Just abans, però, la bachata està de moda, ho demostren una vegada més Romeo Santos i Prince Royce, que l'altre dia van omplir l'estadi de Cornellà al Prat amb 40.000 persones amb la seva gira. Si hi va una, segurament aquesta hora encara us esteu recuperant.

bona dupla feien aquest parell, el Mozart la para amb el Justin Quiles, fent això junts, que es deia Mujeres, ja fa 8 anyets d'això, boníssima. Escoltes Flash FM, el poder del ritme, acompanyant-te de la maneta en aquest dimarts, quan passen 9 de 2 quarts d'una. Anem amb el pararam pam param. Et sona? Sí, senyor, sí, senyor. És el Loco Loco del Gordo.

0: olvidaste de mí.
1: Carai, ara que estàvem animats, ha vingut el Feit a deixar-nos una mica més ensupits, no? Aquest missatge tan melancòlic, trist, eh? No sé què dia te olvidaste de mi, eh? I jo de ti, una mica recíproc, això. Bueno, quan les coses no van bé, pues, al final, pues, això passa. Aquest tema es deia Luna, sonant en directe a Flash, en aquest migdia ja de dimarts, 14 de juliol, eh? Mig mes fet ja, i anem amb una... Mira, amb la nova del Camins.

Sort que m'he obert el micro ara, perquè si no m'haguéssiu sentit cantar-la sencera, tu. De pe a pa, Fiebre, de Batllal. Ja sabem que ha tret nova música, l'àlbum de Mascara, fins i tot l'àlbum de La Joia. Però venia de gust recuperar aquesta perla, que es diu Fiebre, de la Vila Serenca, l'Alba Farelo, clar que sí. Va, que en 6 minutets arribarem a la 1 del migdia. Ho farem amb Karol G i Peso Pluma, i també amb Omar Kurz. Bona vint, això, que ningú desconnecti.

0: Sí, sí, ho heu sentit bé, just abans de començar la cançoneta, aquest jingle que deia que és el número 1 de la nostra llista del Calibre 45, el número 1 de Flash FM, La Graciosa. Repeteix per tercera setmana consecutiva aquest èxit de Quevedo amb l'Elvis Crespo. This is Flash FM. Tornen els pitos, this is Flash FM. Hem començat nova hora amb el nostre number one, la una del migdia i quatre minutets. Què tal, família? Com esteu? Fa estona que no us ho preguntava. És dimarts, ja, 14 de juliol. Un dia una mica així com tapadot i tal, però quina calor que carda, eh? Mare meva, mare meva.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo us acompanyo fins a les 4 de la tarda i ara direm allò de Everybody here is so sick. Mira, això. Sí. Molt bé. Molt bé. Say My Name, doncs mira, el nom és Movet Jo, que és el nom d'aquest rapero d'origen del Congo, que canta en francès i que aquest estiu ho està patant, ho està rebentant amb aquesta cançoneta d'en Xola que es diu Maladí. Som-hi!

passen 10 minutets de la una. Escoltes això, la màgia de Bizarrap a la producció Els Botonets. N'és bo, el tio. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Té unes quantes. Moltes, moltíssimes. Young Miko a les veus. Per fer la sessió número 58. En la propera estoneta tenim una mica de Kid Voodoo. També un dels primers temes famosos del Bad Bunny. Amb la col·laboració amb Becky G. Ara veuràs. Abans, però, una mica de houseette d'aquest que ens arriba des de França, que ens encanta, el Jamaican, sí senyor. Quina meravella, com entra això de Hugel, sí senyor, puja el volum.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
6: Dijous 16 de juliol torna l'After Work a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycey i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
5: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
7: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
8: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
9: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
10: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
9: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
0: Flash FM. Flash.
11: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

una cançó bonrollera, una cançó que transmet positivisme, somriures, una mica estiuenca, platgeta, un còctel, no sé què, tal... És una cançó que és una mica com una camisa de flors de colors, d'aquestes que et poses ja quan estàs de vacances, o que inclús algun atrevit es posa per anar a treballar aquests dies, clar que sí. Així de positius, ens ha deixat el Golpito de Quevedo al costat de Nueva Línia. Optem ara per reggaeton de casa nostra, va, cap a Vilassar, amb l'Abat Yal i el Chencho.

colombiana de saludar algú a qui t'estimes, no? Ei, mor, mor, li diuen mor. Sobretot el Feita ho fa, això. I en l'acompanya en aquesta cançó el Negrito Ojos Claros, sí senyor. L'Ozuna amb el Heymor, clar que sí. Sonant a Flash en directe quan passen dos de quarts de dues del migdia, sí, sí, sí. I de vegades costa una mica dir l'hora, saps allò que ens entrevessem una mica. Sonarà De La Osa i Quevedo, abans la nova d'Helena Rose i Manuel Turizo, es diu La Semana.

És el Mike Towers amb el seu Lala. Normal que t'entrin ganes de festa escoltant això, escoltant Flash FM a totes hores. Doncs mira, encara que sigui només dimarts, ja anem pensant, anem fent boca pel cap de setmana, perquè sempre parlem de les gires dels artistes que posem aquí, però nosaltres també estem de gira amb el Flash on Tour, i aquest fin de dues dates. Mira, el divendres serem a Quart, al costat de Girona, a la Festa Major, amb el Flash on Tour, amb el Domena, el Riu i l'Ortega, a partir de les 11 de la nit, a la plaça de les Terrisses. Com allà, a Quart. I el dia següent, dissabte per la nit, a partir de les 9 del vespre, a Empúria Brava, Festes del Carme, amb el González, l'Ortega i el Riu. Toma ja! Per tant, divendres de dissabte, Flash on Tour, Quart, Empúria Brava, etc, etc, etc. Tots els findes estem por ahí de festa!

No va ser la primera vegada que col·laboraven, que feien un tema junts, però segurament sí la millor, la Noel AA i el Bad Bunny, amb això que es diu Hasta que Dios diga, un hit de la temporada 2020. També havien fet Está cabrón serio, un tema que també serà seu junts. I a la Sí soy yo, també. I algun altre per allà. Però bueno, aquest el millor, sens dubte, temazo. I tant, Anuel. Vinga, va, que ens quedem a casa ara. Ens apropem cap a les dues del migdia amb la Bat Gyal des del seu nou disc. I això es diu Dame.

Bueno, per un moment estem aquí convertint Flash FM en Radio Colombia Internacional con los colombianos, los cafeteros, Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL, tres colombians amb aquesta col·labo tremenda que es deia Vagabundo i que l'hem recuperat aquesta hora, sí senyor. Hola, que xula. Va, que arribarem a les dues del migdia, moment en què també aprofitarem per informar-nos una miqueta i ho farem amb bon ritme, recuperant això... Flash! Ja no te'n recordaves, eh? J Balvin, un altre colombià. Amb Willy William, és el mi gente.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. Junts ha trencat el pacte tripartit a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. La vicealcaldessa ho va fer saber a l'alcalde aquest dilluns al vespre, després del ple municipal que precisament va evidenciar que l'acord es trobava més a la corda fluixa que mai. D'altra banda, l'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà de Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació per la seva contractació a la Diputació de Badajoz del 2017. El jutge ha interposat la mateixa pena a l'expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del Partit Socialista Extremadura per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. I a Cambrils, el portaveu de Junts ha decidit passar-se a Aliança Catalana. El partit d'extrema dreta ha fitxat Enric Daza, que serà el candidat a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. En un primer moment s'havia informat que tot el grup havia passat a formar part del partit de Sílvia Orriols. Finalment, però, les altres dues regidores de Junts no se sumaran al projecte. Els esports. Espanya i França juguen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Un partit amb protagonisme per Lamine Yamal, que afronta el repte, ha dit sense pressió. Així ho ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit. Pel que fa al temps, segon dia d'onada de calor i sembla ser que aquesta calor anirà més tant avui com demà i la xafogó no acabarà de marxar. Aquesta tarda tindrem núvols que podran incrementar la sensació de calor i pujaran la temperatura. Ara mateix tenim 29 graus a Barcelona i Tarragona i 33 a Girona i Lleida.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: És impossible no començar a bellugar-se, a ballar-la de costat a costat, de lao a lao. Això es diu Petito, és el megacrack de la setmana a Digital a Flash FM. Es diu Petito, sí senyora. This is Flash FM. Sonen els pitos, hem començat nova hora, són les 2 del migdia i 5 minutets. Què tal, família? Com esteu? Ens hem actualitzat ja amb la Paula Montes, l'equip d'informatius. Ja heu vist que una mica tot està una mica... Bueno, que no val la pena. Centrem-nos en la música millor, perquè si no, prendrem mal.
1: En directe, sí. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí tenim ritme per donar i per vendre, per tant, escolta, anem amb una mica de Hugel i el seu Moving to the Sun.

dues veus força greus que combinen a la perfecció amb aquest tema. Ja em podrien haver avisat a mi també per anar a gravar amb ells. Rels B, al costat de RVFV, en aquest tema que es deia Mi Luz. Sonarà en directe a La Camana. On, si no, Flash FM. Va, que anem amb més cosetes. Aviam, aviam. Mira, així comença el Golden de les K-pop Demon Hunters, aquesta sèrie de Netflix que s'ha fet molt famosa. També escoltarem els Offenbach, els francesos, i també BL, el colombià, que el tenim preparat ja per sonar. Per tant, escolta, bona música, bon ritme.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
3: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Contetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
1: Aquest cap de setmana, viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Ara que ja estem en ple estiu, vindria de gust escoltar això realment en un festivalaco d'aquests grans, en un main stage, en un escenari principal, el propi DJ Gordo posant això, rebentant els altaveus, que es diu Loco Loco, i tothom cantant-la i ballant-la, eh? No sé si té previst passar-se per casa nostra, el Gordo. Alguna vegada havia vingut a punxar, però ara l'he perdut una mica la pista. En qualsevol cas, te la posem aquí a Flash, on si no. Epa! Va, que d'aquí no res, escoltarem el Traicionera, un bon throwback del Sebastián Yatra. Abans, una vegada més, Bad Bunny, que encara segueix de gira, el tio. Avui toca a Polònia, a Varsovia, fixa't. Bon concert, eh? Diu, hòstia, m'he quedat sense entrades a Barcelona. Anem a Varsovia, aviam què tal. Doncs vinga, va, Nova York.

Aquí el teniu, l'home Ramontes, al costat del barceloní El Bove, amb això que va ser un èxit produït per un productor britànic, que no tinc ni idea de qui és, i aquesta veu femenina, que tampoc sé qui és, però no la trobaré mai. Però bueno, es diu El Conjuntito. Juntant una mica el millor de la urbana, del gènere urbà, amb el dance, clar que sí. Anem amb el Manuel Turizo. Un consell: por un pendejo no se llora. Vinga, va.

Són l'Alejo i el Robi acompanyant el Feit, el nostre estimat Fercho, que per cert el tenim ja per aquí segurament per les nostres terres. El dissabte té concert al Palau Sant Jordi. Segur que es queda per aquí, per la platgeta, penjant els típics stories, o Amo Barcelona, tots els artistes que venen aquí. Els encanta, que els encanta. Per això tornen sempre, sempre encantats de veure'ls, gaudir-los, que si l'Estadi Olímpic, que si no sé què, és el Palau Sant Jordi. Bé, allà hi serem. Bueno. L'himne del Mundial. Això sonarà avui quan faltin pocs minuts per les 9 del vespre. Atenció, eh?

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: FM. Massa bons perquè facis zapping.

Aquesta es diu... Aquesta es diu Una Foto Remix sonant a la Camana. Ja saps qui som, Flash FM, per qualsevol de les nostres freqüències, per la web, per la app, etc, etc. Ja saps on pots escoltar-nos i també on pots seguir-nos, a les xarxes també hi som, clar. Ho dic perquè és gratuït, és de franc seguir-nos a Instagram, per exemple, si voleu, @flashfmoficial, ho diré bé, Allà ens seguiu i esteu al tanto de tot el que pengem. Vinga, va. Ui, això com sona. És Bad Bunny i els diu EO.

Això d'aquí, obra de La Pantera, Josef, Bejo, Cruz Cafoné, etc, etc, era El Cayó la Noche, i com accelera la cançó quan comença la part del tio més viral de tots, del Quevedo, amb aquesta última part. Possiblement la cançó que el va catapultar a l'èxit abans de tot el que després va venir. Vinga, va, som-hi! Que res, en 5 minutets arribarem a les 3 de la tarda, ja mig coll avall, aquest dimarts. Demà serà dimecres, ja estarem més a prop del cap de setmana, estem de bon rotllo, estem a gust, bona música. Sona Mike Towers amb aquesta novetat xulíssima que es diu Una Namàs. Una Namàs.

0: Sens dubte, un dels temes d'aquest estiu 2026, sinó el tema. Es diu La Graciosa, és de Quevedo, al costat d'Elvis Crespo, una mena de... Com li podríem dir aquest estil? Una mica de merengue, amb tocs una mica pop i també molta influència tropical, caribenya, podríem dir-li. Molts sons, molt bona producció i bones veus. La aguda de l'Elvis Crespo i la més, podríem dir... This is Flash FM. Més greu, no, la del Quevedo? Doncs combina la perfecció i guanyen el dret, ple dret, de ser el nostre número 1 una setmana més al Calibre 45 a l'emissora del ritme Flash FM. Aquest al família, començant nova hora, són les 3 de la tarda i 4 minutets. Última horeta junts abans que comenci l'Inter actua amb el Domènec. Clar que sí, vinga, va!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que encara tenim ritme per estona, com per exemple això, el de Lejitos Remix, amb Omar Kurz.

Cano amb el Se pone las Nike sonant a la camana, a la del ritme. Sí, senyors. Quan passen 11 de les 3 de la tarda, en la propera estoneta... Escolta, el menú té bona pinta, eh? El d'avui per dinar. Bizarrap amb Thiago PZK. També tenim a Dimitri Vegas i Like Mike amb la nova versió del Màquina de Time. I abans, però... Això d'aquí tan xulo. Farruko al costat de Gracie i l'Steve Aoki a la producció. Es diu Ja pa què. Ja pa què.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.

0: 4 minutets per arribar a quarts de 4 de la tarda, alegrant el vostre dimarts. Ja ens ho agraireu d'alguna forma. Tornant a obrir el capítol del Baifo. En aquest cas, per la pàgina de El Golpito.
1: Vale,
0: maco. Era el que ve del costat de les Nueva Línia, abans de viatjar cap a Palma amb el Relsby i el Tubacín.

Són la Emilia i la Tini, les argentines. Maquíssimes elles, són simpatiquíssimes. Si em convé, deixin a fer una cervesa amb elles, pues, acceptaria de bon grat, clar que sí. A més, grans artistes, això es diu La Original, fa 3 anyets ja. Van, la propera estona, una mica de Bad Bunny amb Jay Cortez, recuperarem el Duckity, boníssima. Abans, Omar Kurz i Ñengo Flow fotent-li canya amb el Forever Tugantel.

Una mica de potència sonora amb aquest hard techno una mica tiktokero, eh? Això es va fer viral a TikTok fa uns quants anys. Warson Tonscheman, del productor alemany Bennett, Els Chicos del Coro, fent una mica de boca, preparant-nos ja pel cap de setmana. Ja sabeu que el Flash on Tour està que no para i aquest finde serem, doncs, en diverses poblacions de Catalunya. Per tant, jo et recomano que no t'ho perdis. Us ho he explicat fa una estona. Ara torno a repassar perquè sàpigues. La nit de divendres, aquest divendres 17 de juliol, serem a la Festa Major de Quart, a la plaça de les Terrisseres, es diu. I el dia següent, la nit de dissabte, a Empúria Brava. No t'ho pots perdre, vale? Empúria Brava, al passeig marítim, a partir de les 9 del vespre. Tant divendres com dissabte, Flash on Tour, perquè vagis fent boca, encara que em diguis, hòstia, hermana, estem a dimarts només. Bueno, jo t'aviso.

0: Aquesta era de les cançons que, quan acabaven de cantar, s'estaven mig minut més dient només tots els que havien participat, perquè eren una bona colla, Dirava 3 minuts més la cançó. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, la Noel AA i el Farruko. Molt bé, clar, que si tots junts aquí, vinga, vinga. Tots ells fent això que es deia Baila, Baila, Baila, el remix. Va, que ens quedarem amb un d'ells, un dels 5 que han sonat.
1: Flash.
0: Tornant en directe a Flash FM. Aquest cop és Daddy Yankee, l'agraciat, al costat de Bizarrap, amb la sessió número 0. La temporada...

0: Ve aquí, Lola Índigo i Quevedo, que dansa molt a gust amb aquest tio que és dient-li de tot. El tonto. This is Flash FM. Aquí no som tontos, com deia aquell. Aquí ens agrada el millor ritme. L'hem tingut amb el poder del ritme des de les 11 del dematí i fins a les 4 ja, pràcticament, que són ara. Jo cedeixo el meu relleu al Sergi Domènech amb l'interactua, que comença ja de ja. Ja de ja, vale?
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs vinga, va. Que ningú desconnecti, prepareu els vostres WhatsApp pel Domènech i a mi em torneu a escoltar demà a partir de les 11. Apa, que tingueu bona tarda. Som-hi!

0: tal, família? Com esteu? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més a Flash FM. Benvinguts, benvingudes. La cançó del dia, sense cap mena de dubte, tema del Mundial, Shakira i aquest Die Die.

Let's go, let's go. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts al Soy Ritme de Shakira, amb aquesta cançó que forma part ja de la família, eh? Sobradament coneguda, amb Burna Boy, que l'acompanya. El tema es diu Die, Die, Let's Go. Què tal, bona tarda, benvinguts. L'Armand Baravall, aquí marxa. Salutacions d'en Domènec. Des d'ara i fins a les 8, 4 hores de ràdio a la carta, una tarda més al llarg d'aquesta última setmana de temporada de la programació regular de Flash FM. Evidentment, això continuarà avançant amb la programació d'estiu, tot allò, no tancarem la barraca, ni molt menys, eh? Estarem per aquí sempre al peu del canó, sempre que vulgueu sintonitzar-nos o escoltar-nos a través de l'streaming, a través de flashfm.cat, a través dels aplicatius de tauletes i telefonia mòbil. Podeu començar a demanar i a dedicar les cançons que vulgueu. Ja sabeu perfectament com funciona aquest programa. En qualsevol cas no té cap mena de secret. És molt fàcil, és molt simple. Tant o més simple que el seu propi presentador, que sóc jo mateix. Notes de veu o textos al 628-060513 i entre tots els missatges que rebem avui una nova oportunitat per endur-vos una experiència brutal. Un parell d'entrades per poder anar a viure en viu i en directe al Brunch Electronic Festival del dissabte 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. Les entrades van molt buscades i el cartellàs és espectacular. Mar, aire lliure i la millor música electrònica per artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. Per participar, demana dedica i demana'm les entradetes. El sorteig abans d'acabar el programa. 628-060513. 628-060513. Avui què? A banda de la calor habitual, que és indiscutible, engeguem la tarda, concretament d'aquest dimarts, dia 14 de juliol. Ximpunt. M'han dit que avui hi ha un partit de la selecció espanyola important al Mundial, eh? Jo no m'entero pràcticament de res, però segur que a través de la meva fidel i exigent audiència m'ho explicaran perquè ho entengui. Hola, molt bona tarda, Sergi. Sóc el Javi. Pots posar el batxatón de Lola Índigo per tots els que estem corrent. Moltíssimes gràcies. Doncs, i tant, que la podem posar. De fet, sorprenentment, últimament ens la demanen molt, cosa que ens alegra.

0: muchacha, muchacha, muchacha, muchacha.
1: Hola, bona tarda, soc la Carla i la Noa. Volem posar la cançó que es diu Muchacha. Se la volem dedicar a les nostres millors amigues Martina i Ainhoa, perquè vam fer un ball a les colònies amb aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Gràcies.
0: Adéu, simpàtiques, que vagi bé. És que fa molta gràcia enviar missatge a la ràdio, sabeu? Vale, escolta, per què no em passeu aquest ball a veure de què anava? Que jo som molt curiós, vull saber-ho tot de la meva audiència, eh? El muchacha que deu tenir, efectivament, entre la nostra parròquia més jove, una de fans increïbles, perquè ens ho demostren cada cap de setmana a les nostres festes, eh? És fer sonar el muchacha i revolucionar el galliner. Una molt bona cançó per fer sonar a quart a la seva festa major, aquest divendres a la nit, a partir de 11:45, concretament, a la plaça Terriceres. No sé per què no necessito ulleres, eh? O posen els cartells més a prop o les lletres més grans, perquè si no, malament, eh? Hola, Sergi, em vull demanar la cançó Jamaica de Ugel. Diu, si puc entrar en el sorteig de les entrades per anar al Brands Electronic Festival, millor que millor per anar a veure a Ame. Diu, que em flipa. Gràcies i que sigui lleu la calor. Moltes gràcies. T'apunto, sort. I aquí tens el tema que ens demanen. Jamaica, bam, bam. Salam alaikum, salam alaikum.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona a Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Carinyo, ja sóc a casa.
7: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
6: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
8: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
11: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
10: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
11: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
10: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
12: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
10: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
13: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
10: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
14: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
15: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
16: El nostre so és únic.
17: Flash. Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: preciosa que molts no coneixíem i gràcies a aquesta cançó hem acabat posant al mapa aquesta i altres tantes coses que tenen a veure amb la seva terra, eh?
1: Hola, Flasheros, què tal? Mira, quan podríeu posar la cançó de la Graciosa? Vinga, fins una altra.
0: Vinga, fins una altra. Fins que vulguis, evidentment, ja sabeu perfectament com funciona això. Estem disponibles sempre a través del 628-060513, el WhatsApp de l'Interactua, i avui tinc per vosaltres, entre tots els missatges que demanen, dediquen cançons, parell d'entrades dobles per anar a veure el Brunch Electronic Festival el 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona, la flor i nata de l'electrònica, gràcies a aquesta experiència 100% recomanable que com a mínim s'ha de gaudir. Anava a dir un cop a la vida, però em quedaria curt. Unes quantes vegades més, home. Hola, Sergi, sóc el Roger, des de Terrassa. Roger, todo bien, todo correcto. Diu, em podries posar qualsevol cançó del Pitbull per aguantar aquesta calor? Gràcies, jefe d'equipo. Vámonos. Echa pa allà, echa pa allà. Pura.

0: Súbelas. Hola, Sergi, soy Marianela, desde Viladecans. Me quedan 2 semanas, digo, para casarme y estoy de los nervios. ¿Me podrías poner Rococo de Omar Kurz? A ver si consigo las entradas para la brunch y nos pegamos la primera fiestorra de novios. Bueno, hostia, brunch sin fisuras, ¿eh? Ahí. Vaya, clar, evidentment, s'ha de compartir tots. Més faltaria amb la teva parella. Bueno, escolta'm, que tinguis una molt bona celebració i ja ens explicaràs, però segur que sí, eh? Passava molt ràpid, ja t'ho avanço. Si no t'ho han dit tots aquells que tenen una mínima experiència en aquest sentit, t'ho dic jo. Que vagi molt bé, Omar Kurz i Coco. A tan sols 5 minuts per arribar en punt a 4:45 d'aquesta tarda. Esperem els vostres missatges del WhatsApp en format àudio o en format text. No hi ha cap mena de problema, és que estic buscant això ara. Per fer-vos pensió del Set Festival, que està a punt d'escoltar les entrades. És ara o mai, 24-25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. 2 dies increïbles amb actuacions molt importants i destacades. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Queden poques entrades i poden acabar desapareixent en qualsevol moment. Entra a sharefestival.org, assegura la teva entrada abans que sigui massa tard i segueix tota la informació rellevant del festival a Instagram, @sharefestbsn. Flash FM, emissora oficial d'aquesta nova edició del Share Festival. Ayer la vi. Hola.
1: Estou aquí, el Martí i el Jordi, des de Reus. Hey. Us volia donar la potra salvaje.
0: La potra.
1: A veure si podem guanyar el Mundial igual que amb l'Eurocopa amb aquest pedazo de mazo.
0: Vamos, equipo. Quina motivació, noi. Con la garra.

0: Hola, guapos. Soy Noemí de Tarragona. Quiero que me pusieras la del Colpito del Quevedo. Se la dedico a mis tres hijos, Martina, Adán y Abel. Y sobre todo a mi hermana Lorena, que ya mismo toca otra vez Macroaplec, digo, a darlo todo. Lo escucho siempre en el coche, me encanta, gracias. Pues mira, para ver si información, parlando al que me explicas, Macroaplec, aquel cap de setmana a la Riera de Gaià, vespre i fins a les tantes de la nit, matinada. Aquest dissabte, dia 18, Tindré el privilegi de formar part d'aquest cartellàs espectacular de bons amics i artistes, fans i molt cracs de la música Dance Remember, vale? Que vagi molt bé, Noemí. Pato ben gran. Hola.
1: Bona tarda, el meu nom és Nayara i volia que em dediquessis qualsevol cançó, ja que estic amb el cotxe, en caravana, sí. He quedat amb la meva millor amiga. I de pas volia demanar-te les entrades pel brunch, perquè aquell cap de setmana estem sense peques, possiblement, i així el meu marit i jo podíem aprofitar per anar a escoltar molt bona música.
0: Segur, gràcies, segur.
1: Felicitacions.
0: Moltes gràcies, igualment, sort.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

us resulta familiar, oi que sí? Evidentment que sí, una de les grans cançons llatines de la història. Rayos de Sol torna a posar-se de moda, estem convençuts, gràcies a aquest remix i a les potentíssimes col·laboracions que s'han fet possible. Impressionant, eh? Han remogut terra i cel per fer-la possible i al final s'han apuntat el propi Henry Mendes, evidentment, com a protagonista absolut de la història, José de Rico, Chino y Nacho i Juan Magán. Ah, i Lucra, ojo, cuidado. És el Rayos de Sol 2026 i l'estrenem avui aquí a l'Interactua, cosa que ens honora i per la qual cosa ens sentim bastant orgullosos, perquè estem convençuts que us fareu un fart d'escoltar-la aquest estiu i serà una de les cançons més rellevants, anava a dir, aquesta temporada, però probablement de tot l'any, eh? Per tant, disponible Rayos de Sol 2026 Remix. Moltes gràcies per l'exclusiva, eh, Henry? Un artista de cap a peus, el que tenim molt ben considerat en tots els aspectes. Va, 628-060513. Notes de veu, textos, al WhatsApp de l'Interactua. El cas, per exemple, aquesta altra diu: hola, sóc el Jan, des de Lleida. Demanem la Villa, si us plau. Moltíssimes gràcies, Ryan Castro, capo di tutti capis. Capo Ryan Castro, cansa que... I aquest reggae de tota la vida. Combination, one.

0: Sergi, molt bona tarda, sóc l'Oriol. M'agradaria que em posessis de Lejitos Remix. I ja que estem, a veure si hi ha sort i em toquen les entrades per anar al Brunch Electronic Festival. Ojalà tingui sort, moltíssimes gràcies. Doncs vinga, d'entrada l'estàs temptant, que és del que es tracta, si no malament, eh? Si no provem, llavors és que et pot confirmar, sense cap mena de dubte, que no tocarà absolutament res, ni les entrades ni res de res. Riam de riam. Un quart en punt de sis d'aquesta tarda, concretament del què? Del dimarts, 14 dies del mes de juliol. Molts dels que probablement ens escoltin o no, deuen estar de vacances. Aprofiteu-les tant com pugueu, eh? Que això passa ràpid. El que costa que arribin i després són un sospir. I aquest cap de setmana, entre les moltes trobades, les festes del Carme, Empúria Brava, Miquel González, Héctor Ortega, Jaume Riu, a partir de les 9, al Passeig Marítim d'Empúria Brava. El posarem del revés un any més amb el soy ritme de Flash FM i l'inundarem de samarretes de Flash FM.
1: Hola, Flash, sóc la Clàudia. Mira, que estic aquí a la piscina, estic a Lleida, i que fa una calor insuportable. Yeah. I que si pots ficar la cançó de EO, del Bad Bunny,
0: que
1: a veure si ens anima una mica el dia, i ja està, i ja que si puc participar a tots els sortejos.
0: A tots, a tots.
1: Gràcies.
0: Bueno, bàsicament és un per les entrades d'anar al Brunch Electronic Festival. Ja amb la UBI, va, que passo per la teva piscina, fem una capbussada.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust. Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
6: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
5: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: graciosa. A tornar-hi un cop més amb aquesta. No sé quantes vegades sona al llarg d'un dia aquesta cançó aquí a Flash FM. Millor no comptar-les. Ei, ei, ei, ei, hola, hola.
1: Molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
1: Soy de Sant Cugat i avui em volia que em posés la graciosa. Venga, jefe d'equipo, que estem a tope, que jo interactua, bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maquíssim, que tinguis bona tarda. Si no recordo malament, em vas comentar, podria estar equivocat, que estaves de vacances, però no ho tinc clar. En qualsevol cas, que vagi bé. El ritme ens el marcava Quevedo i aquest tema que marca molt la diferència. Número 1 durant tota aquesta setmana. Bueno, amb tota aquesta setmana i les dues anteriors. Ja veurem si revalida, ja veurem, ja. Perquè déu-n'hi-do. Com va d'embalada la graciosa... Bueno, diuen hola, Sergi. El meu nom és Albert, t'escolto des d'Igualada. Diu, soc molt fan teu des de fa anys i hem anat a veure't un parell de vegades en directe. En sèrio, m'ho estàs dient? Moltes gràcies per les teves paraules. Què t'ha semblat en directe? Canto bé o què? Sí, oi? Diu, podries posar Fiebre de la Batlliel, sisplau? Porfi, porfi, porfi. Diu, faria molta il·lusió. Doncs vinga, si es tracta d'això, de que demaneu i jo us les posi. 2016, Batlliel.

0: fan les brometes aquí, eh?
1: Hola, Domènec, soc la Jessica. Avui et vull demanar per entrar al concurs i perquè em posis alguna cosa de Timmy Trumpet.
2: Molt bé.
1: Fritz, per exemple.
2: Bona.
1: I eso, anem. Vinga, un besito, gràcies.
0: Molta sort apuntadíssima per aquest concurs, per aquest sorteig de les entrades que us porten directes al Branch Electronic Festival, i ens hem engorilat moltíssim amb el so i d'ema de Timmy Trumpet, i aquesta cançó que el representa perfectament bé. 628-06-05-13, el WhatsApp de l'Interactua. Hola, Sergi, sóc en Nosa, avui et vull demanar la Bebé Remix. Diu, m'agradaria també participar en el concurs del Branch Electronic Festival. Per cert, té una pinta espectacular. Bueno, no, ja t'ho confirmo. M'ho diuen pel pinganillo, eh? Es confirma la notícia. Moltes gràcies a tu, jefe d'equipo, i a tota l'audiència. Molt bon dimarts per tothom. Pensava que aquesta cançó havia quedat en l'oblit, però veig que no.

0: protagonisme, la juguesca entre aquestes dues artistes de primer nivell.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda.
0: Hola.
1: Avui volia demanar una de Ana Mena, sisplau, i participar en el concurs.
0: Clar que sí.
1: Ho dedico a todos los flasheros i bon dimarts. Adéu.
0: Adéu, Gregòria, que vagi bé. Moltíssimes gràcies pel teu missatge, com cada tarda aquí a l'Interactua. Els teus desitjos musicals són ordres per nosaltres i més si es tracta d'alguna cançó com aquesta. La pròpia Ana Mena, la que s'hi afegeix, Lola Índigo. I aquest petitó, a petitó, a toa, toa, toa. Camí de les... De les 6 de la tarda, ja. Déu-n'hi-do, com va passar el temps de bé, eh? Quina meravella, quina meravella. Buenas tardes, Sergi. Buen martes para todos. Soy Carlos. Por favor, ponme alguna canción de Farruk. Quiero participar también en el sorteo de las entradas. Muchas gracias. Pues mira, Alan Walker, que va ser un personatge que en el seu moment les feia totes, parlem del 2019, va treure una cançó amb el propi Farruko que m'encantarà recuperar especialment per tu. Es deia On My Way. I'm sorry.

aquesta artista que fins ara a casa nostra no el coneixíem, però que gràcies a aquest maladí doncs sembla que sí, eh? Li va molt bé la vida. I crec que continuarà per aquesta via, perquè està fent molt bona feina, pel que em diuen aquells que hi entenen, eh? Molt bé, doncs sabreu perfectament, si no us ho recordo, al llarg de tots aquests dies, tota aquesta setmana, l'Interactua, estem regalant-vos invitacions, entrades dobles per anar al Brands Electronic Festival, el dissabte 8 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. Mar, aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent, una comunitat única i genuïna. Per participar, l'únic que has de fer és, com sempre, demanar i dedicar la cançó que vulguis al WhatsApp de l'Interactua, 628-060513, i abans d'acabar el programa d'avui farem el sorteig que otorga aquestes merescudíssimes entrades entre la nostra fidel i estimada audiència. Per tant, moltíssima sort, eh? Una bona experiència. Brunch Electronic Festival, Flash FM, emissora oficial. No s'ho perdin. Bona tarda, flasheros, i m'agradaria que em posessis la cançó Droga. I apunta'm per les entrades del Brunch Electronic Festival, diu. A veure si hi ha sort. Una abraçada i felicitats pel programa. Mora i se t'engana és aquesta cançó de luxe que obre la tercera de l'Interactua. Equador del show d'avui.

0: Let's go, let's go. Hola.
1: Un placer. Soc la Júlia i vull la cançó de Day Day de la Shakira. Bona tarda.
0: Adéu, Júlia, que vagi molt bé. I tant que sí. Dai, dai. Una altra tocada per aquest bon èxit de Shakira. Èxit més que reconegut, popular i mundial. A més a més, mai millor dit, la mundial. Molt bé, tan sols 2 minuts per un quart en punt de 7 d'aquesta tarda d'estiu, dimarts 14 de juliol. Fa calor, evidentment, no els descobriré per res, però diuen aquells que hi entenen que encara farà més. Ànimo. Sergi, me llamo Lola. Hola, Lola, no me llame Dolor, llamadle Lola. Te escucho desde Malgrat. Digo, ¿me puedes poner por un pendejo no se llora de Manuel Turizo, porfa? Y apúntame para las entradas del brunch. Muchísimas gracias, guapo. Guapo, simpático, adinerado, buena persona. Es que lo tengo todo. Igual que Turizo y la canción que ens demanes.

0: Leslie interactua.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ai, sangria, sangria, no sé.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycey i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
2: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Esa muchacha, hola, hola.
1: Hola, Domènec. Estic treballant. M'agradaria escoltar la cançó de Muchacha i la dedico a tots els flageros. I que passi, que acabeu de passar bona tarda.
0: Bueno, ho intentarem. Anem fent a poc a poc. Bona lletra. Bueno, demà passarem... Demà no, divendres. Pel que queda res, ja pràcticament. Passarem també una molt bona tarda, no, sinó una nit. A partir de 11:45, un festivalot d'aquells de luxe. Festa Major de Quart, concretament Girona. Amb la Jaume Riu, l'Héctor Ortega i qui us parla, Sergi Domènec. El trio La La La. Estarem per allà donant-ho tot, posant-vos musiqueta al llarg d'una bona estona i regalant-vos samarretes del nostre marxandatge. Per tant, us esperem, ja sabeu.
2: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Sa Pili.
2: Hoy me podrías poner la de El Chapallá.
0: Sí.
2: Se la quiero dedicar a todos los flaseros. Que tengáis un buen día esta mañana. Adiós.
0: Pili, gracias. Un cop més.

Em podries posar ja pa què i a veure si hi ha sort i em toquen les entrades al Brands Electronic Festival. Doncs vinga, d'entrada la cançó, te la poso, t'apunto pel sorteig. Molta sort. La cançó del propi Farruko amb Steve Aoki, que veig que també us agrada. Ja pa què...

0: temporal, aquesta alçada. La cançó que probablement els hi va canviar la vida, aquests dos, eh? El meu nom és Rínxols. Diu, m'encantaria que em toquessin les entrades pel branch. Diu, no veus que cares que estan, eh? Així que m'agradaria que posessin també Coti per Coti. Home, clar, és un festival de primer nivell, eh? Què us heu pensat, aquí? Regalem entrades per veure el circo de Don Pirolo? No, home. Moltes gràcies pel missatge. Coti per Coti, Coti per Coti.
1: Hola, Sergi, ¿qué tal? Soy Sandra de Malgrat.
0: Hola, Sandra.
1: Pues yo hoy te quiero pedir una canción de La conocí en un taxi para mi hija Naís.
0: Sí.
1: Que está currando y lo está haciendo como una supercampeona.
0: Muy bien.
1: Que la quiero un montón. Y de paso que me apuntes al sorteo, por fin. Merci, un beso a todos.
0: Un pato.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: No ens calen filtres a l'Instagram.
0: Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Són les 7.

0: perquè el té, evidentment, el ritme va sobrat. Dimitri Vegas, Like Mike, i aquest Machine of Time a les 7 i 2 minuts. Perquè l'estiu passa molt de pressa i les oportunitats també. L'estiu és ara. Descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara, amb el Carnet Jove. Aquesta setmana, descomptes de música i aigua amb el Carnet Jove. 15% per al Sound It Festival. Festiuet 2026 amb 5 euros de descompte en l'entrada de 2 dies i 3 euros en el d'un dia. I Eufònic, amb un 30% d'abonaments de concerts de pagament. Els parcs aquàtics apunta 2x1 o 35% a Caribe Aquatic Park, 10% a Aquabrava, 15% a Marineland, 30% a Aquopolis, Costa Daurada, 2x1 a Aqualeón i un 10% a Illa Fantasia. I a PortAventura World, el Pac Jove 2026, tens vals 2x1 i un 50% per PortAventura Park. Després, encara tens un 35% en entrades d'un dia. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital. Carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Baixa l'app CarnetJoveCat, registra-t'hi i podràs tenir, com sempre, el carnet digital al teu telèfon mòbil. Quarta i última hora d'Interactua. Notes de veu, textos, al 628-060513. Us escolto, va.
1: Hola, bona tarda, Fresa FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et trucava per dir-te si em podràs posar la cançó, la de l'Aitana, la de Superestrella.
2: Fuck.
1: Vale?
0: Sí, sí,
1: per dedicar-li amb una monitora. Que es diu Ariadna, i també amb el Jesús.
0: Ariadna.
1: Amb la Sandra Gavarró, amb
0: estàs
1: la Míriam.
0: Estàs cantant, eh?
1: Amb el Raül. I també amb la Marta Opinell. Vale, que me'ls estimo molt i per això t'envio aquesta dedicatòria per ella.
0: Serà perfecte. Moltes gràcies pel missatge. Engegada de luxe d'aquesta última hora d'Interactua avui, eh? Una cosa.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: que ha tornat a demanar-nos.
1: Bona tarda, Sergi, Pablo i Terrassa, la vostra companyia.
0: Molt bé, Pablo.
1: Avui, sisplau, m'agradaria escoltar la cançó de Yandel 150 del Feid, ¿vale? Dedico a tota l'audiència, especialment a la meva filla, i a la Judit de Mataró, que li agradava molt.
0: Molt bé. Doncs per ella especialment, saludar queda a través d'aquesta cançó de la teva tard per Pablo. Un minut per quart en punt de vuit. Ja. Què més? Hola.
2: Hola, Sergi. Soc la Laia de Bellpuig.
0: Què tal?
2: A veure si em pots posar la cançó de Con, de David Guetta. I aquest cop la vull dedicar al David de la Xurre.
0: Molt bé.
2: Bona tarda a tots els freixeros.
0: Molt bé.
2: I fins un altre.
0: El David de la Xurre, una salutació per ell. Gone, gone, gone, del propi Guetta, Tones and I, Teddy Swims, i un remix ben especial, molt habitual aquí a Flash FM. We're

0: Escoltes l'Interactua. Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
7: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
8: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
7: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
9: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
10: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
11: El dissabte 18 de juliol, a 2:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
10: Aquest cap de setmana, viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
12: El nostre so és únic.

0: si em pots posar Loco Loco, que és com m'està deixant la calor que està fent avui, diu. Si pot ser, també m'agradaria participar en el sorteig de les entrades pel Brunch. Moltes gràcies, una abraçada. Doncs vinga, pau, ànims, i aquí tens aquesta molt bona cançó de Gordo, de les més mainstream que ha fet fins ara. Un tio que passeja les seves sessions per tot el món, la veritat. I va molt bé la vida. Que vagi molt bé, va. Reprenem la marxa després de la pausa. 6-2-8-0-6-0-5-13.
1: Hola, bona tarda. Soc la Xènia i m'agradaria que posessis alguna cançó de Danny Ocean. I també participar en el sorteig de les entrades del Brunch Electronic Festival. Adeu.
0: Adeu.

0: I no se muda ni borratxo, no para de repetir-ho al llarg i ample d'aquesta pròpia cançó, Quevedo.
1: Bona tarda, flaixeros. Quina calor, mare meva.
0: Sí, oi?
1: Deixo que trieu la cançó que vulgueu. I m'agradaria participar al sorteig. Apa, bona tarda.
0: Sorteig per l'entrada doble d'avui del Brunch Electronic Festival, dissabte 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona, perquè puguis anar de franc convidat per l'Interactuar. Anaven a dir que cançons al 628-060-513 i en pocs minuts ja farem el sorteig entre tots els candidats. Mar, aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i comunitat única i genuïna. Brunch Electronic Festival, la Flaix FM, emissora oficial. Bona tarda, flaixeros. Voldria dedicar la cançó La noche de anoche, Bad Bunny i Rosalía a la Júlia, diu la meva parella, que aquest diumenge fa mig any que ens vàrem conèixer. Estem a tope. Bravíssimo, bravíssimo, ho celebrem, eh? A veure si tenim sort i ens toquen les entrades per anar al Brunch Festival per celebrar-ho. Petons i gràcies, felicitats, per la part que us toca, evidentment.

0: Com entra de bé aquesta nova proposta de Farruko?
1: Molt bona tarda, Sergi, l'hora de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do la que se'ns està caient a sobre amb aquestes calors. Sí. Avui és, però des d'aquest matí, eh? Surs de la dutxa pitjor que has entrat, això és ja insuportable.
2: Això és insuportable.
1: Escolta, em posen, sisplau, avui la cançó de Ja pa què?
0: Sí.
1: I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu.
0: Està perfecte.
1: Molts petonets i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, ànims, paciència. Va caient mica en mica a la tarda del vespreig. Amb el soc Riba de l'Interactua i les cançons sempre a la carta. Hem moment per anar a tocar el 2. De seguida, atenció, perquè farem el sorteig que otorgarà aquestes entrades que us porten directes al branch electrònic. Per tant, si abans heu contactat amb nosaltres enviant un missatge demanant, dedicant cançons, ara és el moment de, si teniu una miqueta de sort, sentir-vos afortunats i rebre el missatge, en aquest cas, de tornada. Vale? Una més i plego.
3: Hola, flaixeros. Pues mira, acabo de plegar de treballar.
0: Una altra, molt bé.
3: I m'agradaria que em posessis la cançó del Bad Bunny, la de l'último baile inolvidable aquest.
0: Baile inolvidable, sí.
3: I volia participar en el sorteig, a veure si em toca, i puc portar el meu marit, que és el seu cumple, el 17 d'agost.
0: Molt bé.
3: Seria un bon regal, eh?
0: Un regalàs.
3: Vinga,
0: ja ho crec.
3: Un petó.
0: Un petó per tu i tothom. Gràcies, família. Fins demà, que vagi bé.
4: Pensaba que contigo iba.

0: arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti del...
1: Polla!
0: Comença el Flash Urbà.
1: Polla!
0: Amb Miquel González i Tomàs Toal.
1: Són les 8, acaba l'interactuar, demà torna a les 4 i comença un nou Flash Urbà a Flash FM. Hola, Tomàs Toal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu i a tots els oients. Mare meva, com anem avui?
1: Molt calents.
2: Ah, va, va.
1: Si cada dia anem calents, avui hi ha el triple.
2: I estem cabrejats, a més.
1: Ah, sí?
2: Molt cabrejats.
1: Ai, sí. Avui anem a cridar.
2: Bé.
1: Avui volem que truqueu i ens crideu, però no a nosaltres, sinó a alguna persona que us faci molta ràbia, el vostre jefe, la vostra exparella, o la vostra parella actual, també, si fa sí. falta, el vostre germà, el vostre cosí, algú que us faci molta ràbia, que no li podeu dir a la cara, doncs avui truqueu al Flash Urbà i ho dieu en directe. I ja està, vale?
2: Exacte. De fet, el titular seria Desfoga't al Flash Urbà. Nosaltres obrim el micro i us allibereu com us surti de la polla.
1: Doncs vinga, va, ja tens el telèfon obert.
0: 93-545-68-68.
1: Si avui el teu jefe t'ha renyat, ja has tingut un mal dia i ho ha pagat amb tu, doncs truques al Flash Urbà i l'insultes en directe. Vale?
2: És que, ojo, no aprofitem nosaltres l'espai per cridar el nostre jefe, també, eh?
1: Dios!
2: Cuidao!
1: Dios!
2: Joder! Fa!
1: Doncs vinga, ja pots començar a trucar-nos al 935456868 i cridar en directe al Flash Urbà. Tothom a cridar.
2: A cridar, però no a cridar suau, no, no, a cridar de veritat, vale?
1: Sí, sí.
2: Us poseu el mòbil a la boca i crideu com mai ho heu fet.
1: I al llarg del programa, el millor crit s'emportarà entrades per anar al Branch Electronic Festival.
2: Vamos!
1: Ah! Ja pots cridar ben fort, eh?
2: Exacte. Escolta, aprofitar també.
1: Què?
2: Avui hi ha una cita important i volem fer bromes telefòniques a tots els fifes.
1: Sí. Avui hi ha el partit Espanya-França, vale?
2: Sí.
1: I a partir de les 9, que és quan comença el partit, volem començar a trucar gent que està tocant, que està mirant el partit per, només per tocar-hi els collons. I ja està, vale?
2: Exacte. O sigui, si teniu alguna persona fife, ja sigui la vostra parella, el vostre pare, la vostra mare, que sigui, que sapigueu que està superviciat al partit, ens envieu al 699-69-69-69 el seu número de telèfon i nosaltres el trucarem per molestar-lo i tocar els collons. Ja està.
1: Ja està. Simplement és per això, eh?
2: Bé.
1: Doncs vinga, va, envia'ns un WhatsApp.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Comencem a cridar.
2: Ah!
0: 8-11. Flash Urbà amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu Petitó A, és l'Anna Mena i la Lola Índigo. Avui que el Flash Urban, què fem, Tomàs? Avui el Flash Urban...
1: Ah!
0: Cridem, no?
1: Avui cridem molt, però ens caguem amb la puta d'algun jefe, alguna sí. exparella, la parella, el germà petit, qui sigui, i volem que us cabregeu molt.
0: És la teva oportunitat per deixar-te anar, vale? Doncs vinga, va.
2: Truca'ns ara. Ah! 93 545 68 68.
0: Dóna-li canya! Hola! Hola?
1: Ei!
0: No hi ha ningú, vale. Hola!
3: Hola.
0: Hola, qui ets?
3: L'Eric.
0: Eric.
1: Vale.
0: Des d'on ens truques, Eric?
3: Des de Sant Vicenç.
0: Molt bé. Eric, a tu qui li vols cridar, tio?
3: Jo.
0: Vinga, va, Eric, tu pots, va, vinga.
4: A mi gana, tio.
1: Què? Aquí, nois?
3: Un company meu que pues, es diu Miguel. Doncs
1: pues vinga, Miguel. Crida el Miguel.
0: Vinga, va.
4: No!
0: I què li has dit al Miguel, tio?
1: Insulta'l.
4: Cabrón!
0: Vale, molt bé.
1: Miguel Cabrón saluda el campeón, perfecte.
0: Vinga, adeu, que vagi bé. Hola, bona tarda.
1: Niños.
0: Hola? Per favor, la ràdio.
1: Baixeu la ràdio, si us plau.
0: Podeu baixar el volum de la ràdio. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com et dius?
5: Hola. Joni, Martina i Jana.
0: Molt bé. Joni, Martina i Jana.
1: Per favor, què sou?
0: Des d'on ens truqueu?
5: Eh?
0: Des d'on ens truqueu?
4: Des de Manresa.
0: Vale, vale.
1: I a qui voleu cridar avui?
4: El nostre profe de batxillerat de música.
0: Molt bé!
1: No dieu, no dieu el seu nom, eh? No dieu el seu nom, que ens buscareu problemes.
4: No,
0: vale,
4: no
0: vale. Doncs vinga, va, el profe de música, insulteu-lo. Crideu-lo!
4: Hijo de puta, me has suspendido la asignatura y por tu culpa no he podido pasar el bachillerato con todas las aprobadas. No, tenías que dar por culo hasta el final. Me cago en toda tu puta madre.
0: Per favor!
1: Déu meu!
0: T'has quedat bé, Joni? O vols més?
5: Sí, perfecto, perfecto.
1: Vull recalcar quan diu l'Uda que el profe li dona pel cul.
0: Potser el va provar. No, potser el va suspendre per això.
1: Clar, clar.
0: Molt bé, gràcies, Joni.
1: Ben fet.
0: Que bé, no?, que la gent cridi avui.
1: Ara m'agrada. I mira, professors, també m'agrada, eh?
0: Clar que sí. Podeu cridar el vostre profe, al vostre jefe, al vostre ex, a qui us doni la gana.
1: Vamos.
0: Hola.
4: Hola, hola.
0: Qui ets tu?
4: Hola. Hola.
0: Que qui ets?
4: Hola, Maria.
0: Bueno, va, adéu.
4: Hola.
0: Hola? Hola?
1: Hola? Baixeu la ràdio, baixeu la ràdio, porfa.
0: Podeu baixar el volum de la ràdio, sisplau, quan truqueu. Tu qui ets?
6: Soc el Joan de la Polla Gran.
0: El Joan de la Polla Gran.
1: Ara meva.
0: I tu qui li vols cridar, Joan de la Polla Gran?
6: El meu capatà.
0: El teu?
1: Capatàs.
6: Capatà, com si és l'encarregat.
0: Bueno, doncs va, crida el teu encarregat, va.
6: Hijo de puta, me cago en tu puta madre. Joan, la polla gran.
0: Per favor.
1: Vale, Joan, no has cridat molt, però almenys has tingut intensitat amb els insults.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Vinga, adéu, maco, adéu, que vagi bé. Com has estat desfogant avui la gent, no?
1: Massa i tot, eh?
0: Collons.
1: Quin perill.
0: No ens esperàvem tant de desfogament avui.
1: Joder.
0: Per favor.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
7: Hola, buena.
0: Tu qui ets?
7: Antonio de València.
0: Antonio de València.
1: Ojo, que aquest cridarà molt bé, eh?
7: Sí. A no, però vull tirar-me un eructo.
1: Hòstia.
0: Ah, bueno, a veure com ho fas. Sí.
7: Vale, mira, esto va dedicado para Pedro Sánchez. Espérate que llevo Coca-Cola.
0: Va.
1: Venga.
7: Espérate.
0: Bueno, espera, no, va.
1: Està carregant.
0: Por favor, qué asco.
1: Pobre Pedro.
0: Hola.
4: Hola, es un fill de la gran puta.
0: Ay, por favor.
1: Pero això aquí, nosaltres, ja ho sabem.
4: Gracias.
7: Gracias, gilipollas.
4: Fills de la gran puta.
0: Però això aquí.
1: Aquí li crideu.
4: Els de França, els de França.
0: Hola.
1: Ara, bé.
0: Por favor. Hola, bona tarda.
8: Buenas tardes.
0: Tu qui ets?
1: Dios.
8: Soy el Castaña, quiero cagarme en todo de mi jefe.
0: El Castaña.
1: ¿Cómo se llama tu jefe, Boniato?
8: Mi jefe es un cabrón, le vamos a dar por culo.
0: Doncs va, crida al teu jefe, va, crida'l.
8: Me cago en tu puta madre, hijo de puta, te vamos a dar por culo hasta el último minuto, gavante de mierda.
1: Dios, se sembla una orgia.
0: Però no has cridat. Ah, bueno, ja està. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
9: Sergio.
0: Estan sortint les fatxes de l'any avui, eh?
1: I a mi em fa molta gràcia.
0: Sergio, a qui li vols cridar, tu?
9: Yo no, a todos los clientes que le llevo paquetes.
0: Als clients que li portes paquets, vale, endavant.
1: El tuyo. Sí.
9: A ver, joder, brodo, está un dios ya, ¿podéis contestar pronto?
1: Ara, Petit, que contesten pronto, coño, Antonio.
0: Bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Hola, gorda.
0: Hola, gorda, gorda, perdona.
1: Gorda, mi polla.
0: Oh, què dius?
11: Hola, com va? Hola, mi polla, com estàs?
0: Baixa el volum de la ràdio, com et dius?
11: El tinc al zero, el volum de la ràdio, d'acord.
0: Com et dius?
11: I tu?
0: Bueno, tia, has trucat per cridar o per vacilar?
1: A més, ha començat dient hola, hola gorda. A qui li deia?
0: A ella mateixa. Hola, bona tarda. Hola.
11: Hola, puta!
0: Per favor!
1: Però aquí insulteu.
11: No se vuelve con los ex. No se vuelve.
1: Ara, bé.
0: Vale, vinga. Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Tu qui ets?
12: Jo em dic Edgar.
0: Edgar.
1: Edgar.
0: A qui li vols cridar, Edgar?
12: Al puto Pedro Sánchez.
0: Per favor! Prou ja!
1: Però què li vols dir?
0: Acabem de començar el programa, només! Com acabarà això avui?
1: Pues amb tots els polítics, amb tots els francesos, amb tots els col·lectius, amb tothom, ja veuràs.
0: Però nosaltres només havíem dit amb els jefes, amb els profes, amb... no sé...
1: A veure, els hi hem donat parelles. Un poder sobrenatural als oients i ara l'estan aprofitant. La culpa és nostra!
0: Dios.
2: 93 545 68 68.
0: Bona tarda!
13: Hola, buenas tardes!
0: Tu qui ets?
13: Jo soy... El mamut.
0: El mamut.
1: Vaya trompa de mamut.
13: Sí.
0: ¿A quién le vos
13: crida? Quiero gritarle a todos los franceses. Hoy no van a poder con los españoles.
0: Doncs va, crida.
13: ¡Viva España! ¡Ah!
0: Es que, claro, hoy es el facherío máximo, avui, ¿eh? Hola.
14: Muy buenas.
0: ¿Tú quién ets?
14: Yo soy el Pepe.
0: Pepe, ¿a quién le vos crida, Pepe?
1: Este mal bar Manolo.
14: A mi jefe. Ara. El Juan Carlos el Chupapijas.
0: El Chupapijas.
1: Dios mío.
0: Va, doncs crida'l.
14: Juan Carlos!
0: Vinga.
14: Viva España!
0: No! Per favor! Ens tancarà el xiringuito l'últim dia! Hola!
15: Hola, bon dia!
0: Tu qui ets?
15: Beatriz.
0: Beatriz.
1: Aquesta no dirà viva España. Sí. O sí, no ho sé.
0: No sé. A qui li vols cridar, Beatriz?
15: A la de Gaia i a mi ex, también, que és un despojo humano, un despojo humano.
0: Doncs va, crida el teu ex. Crida.
1: Grítale, grítale.
15: Cabrón, fill de puta, m'has jodido la vida y te la voy a... Vamos, eres un despojo humano, no te va a ir bien nada en la vida.
1: Ara.
15: Jamás. Estás...
0: Per favor.
15: I a la de Gaia, hijos de puta, roba niños.
1: ¿Cómo? ¿Quién roba niños? ¿Cómo es diu?
15: Los niños, la de Gaia.
0: Però la de Gaia...
15: Roba niños.
0: Però això és de l'estat, no, la de Gaia?
15: Sí, que les follen a
0: todas. ¿Qué t'han fet?
1: Déu-n'hi-do.
15: Que m'han robado a mi hijo por ser mujer maltratada. Eso es lo que hacen en este país.
0: Això t'ha passat, tia?
15: Sí, sí. Eso es lo que hacen en este país.
1: ¿Te han pillado los niños, los de servicio social?
15: Sí.
0: ¿Pero per què?
15: Y hace casi 7 años luchando ya por mi hijo.
0: Però tindran el seu motiu, no?
15: Esto es una barbaridad.
0: ¿Qué va a pasar?
15: Por ser mujer maltratada, en vez de ayudar a las mujeres maltratadas, te quitan a tus hijos. Vas a pedir ayuda y lo único que hacen es quitarte a tus hijos.
0: Però els teus fills on són ara mateix?
15: Sin vergüenza, roba niños. Però... Esos no descansarán en la vida.
0: Vale, vale, però on són els teus fills ara mateix?
1: ¿Dónde están?
15: Bueno, están en tutelado. Está tutelado.
1: ¿Adoptados?
15: No, tutelado.
1: ¿Pero dónde? ¿Con quién?
15: Con una prima.
0: Ah, ¿y tú no els pots veure?
15: No, lo veo una hora al mes y esto es una barbaridad. Y ahora que... Ya he denunciado a mi maltratador y todo y no cambian nada las cosas. Esto es un negocio.
1: Déu meu, això sembla una peli de drama.
0: Es heavy.
16: Bomba.
15: No, de drama nada. Es una bomba, sí, bomba.
1: Ara. Bomba. Bueno, ara entenc els serveis socials.
0: No, sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, gràcies. Molta sort, per
15: gràcies
0: cert, eh?
15: Gràcies a ustedes.
0: Molta sort. Adiós. Que vagi bé.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
6: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Mora i el C. Tangana. Això es diu droga.
1: Per favor, en aquest programa no, eh?
0: El Mora.
1: En aquest programa molta droga.
0: Ah, ah.
1: No, Mora no. Fuera.
0: Per favor.
1: Fora.
0: Va, que a partir de les 9 comença el partit, vale? I nosaltres volem molestar la gent que estigui mirant el partit.
1: Exacte.
0: Per tant, ens heu d'enviar un WhatsApp a gent que vulgueu que truquem a mig partit només per molestar-los i punto, vale? I ja està.
1: Així de senzill, si teniu la típica parella molt fife, algun familiar, cunyau, cosí, a qui voleu molestar, senzillament ens envieu un WhatsApp al 699-69-69-69 amb el número de susodicho i nosaltres el trucarem doncs, a partir de les 9 i 10, més o menys quan estigui molt enfocat en el partit.
0: Doncs vinga, va, envia'ns un WhatsApp i ens dius a qui vols que truquem a mig partit, va.
1: Ara.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ara, però, nosaltres continuem fent una cosa que ens ho estàvem passant molt bé, i és que heu de cridar i heu de cridar-li a la persona que fa molt de temps que tens ganes i li ho vols treure tot a fora, vale?
1: Sí, un exemple molt evident podria ser el jefe, alguna exparella o fins i tot algun professor. Ara bé, instruccions, baixeu el volum de la ràdio
0: sí.
1: Abans d'insultar i cridar, perquè si clar. No és un caos.
0: Clar. Doncs vinga, va, tens el telèfon lliure. A qui li vols cridar, va?
2: 93 545 68 68.
0: Què ha de fer la gent?
1: Ah! O els premis crit. Ah!
0: Doncs vinga, va, pots trucar-nos ara mateix? Ara ningú truca? Ara ningú vol cridar?
1: Joder, doncs abans estàvem registrant com 100 trucades per minut, déu-n'hi-do.
0: Que flipes.
1: Per favor.
0: Vinga, va, a qui li vols cridar?
2: 93 545 68 68.
0: Si li vols cridar al teu ex, doncs truques a la ràdio i el crides i et desfogues. O al teu jefe.
1: Sí. Podeu dir noms o podeu no dir-los, eh? Pot ser un crit anònim, no passa res, ni el vostre ni el de la persona que et crideu. Simplement desfogueu-vos, és un bon moment per fer-ho.
0: Sí, sí, només, i punto, eh?
1: O amb els francesos, que molta gent s'estava cagant amb els francesos avui.
0: Dios! Molt bé, no?
1: Avui sempre, eh? Amb els francesos jo em cagaria avui i sempre, eh?
0: És que els francesos són bastant especials.
1: Són pesadetes.
0: Hola!
3: Hola!
0: Hola, com et dius?
3: Jo, Ivan.
0: Ivan, a qui li vols cridar?
3: Calvo del Cristian.
0: Dios!
1: Cristian Calvo, per favor.
0: Doncs va, crida.
3: Calvo Parque CL.
1: Calvo Parque CL.
3: Era el meu jefe, perquè a part d'explotador, construïm circuits i ens explota i fem circuits de puta merda quan podríem fer circuits de puta mare i per culpa de que aquest subnormal només vol fer calés, després els nanos no tenen on progressar i aprendre.
0: Molt bé,
1: bé.
0: Doncs vinga, va, ja el pots cridar, ja el pots insultar.
3: Calvo, fill de puta!
1: Ara.
0: Molt bé.
3: Vinga a Catalunya.
0: Molt bé.
1: Bé, el primer Catalunya, ja era hora.
0: Sí, menys mal, per favor.
3: Estava... Molt de Fatxalàndia per aquí, eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Benvingut al Flash Urban.
3: Bona tarda.
0: Adéu, maco, que vagi bé.
2: 93 545 68 68.
0: Això és el que heu de fer, cridar a qui us doni la gana, o al teu jefe, o al teu ex, o la teva parella, perquè t'has de desfogar, que us estimeu molt, però avui t'has de desfogar amb la teva parella, saps?
1: Amb la roba bruta, o deixar bruta al lavabo, prou ja.
0: Hola.
1: Va.
0: Hola.
1: Ei.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: La Lídia.
0: Lídia, a qui li vols cridar, Lídia?
4: Al Sergi Mora.
0: Doncs vinga, crida-li al Sergi Mora.
1: Al Mora, bé.
3: Cabrón! Coputa!
1: Més, més. Volem més força.
4: Ja està, ja està.
1: Mare meva, sou més sossos que una sopa d'aigua.
0: Vaya merda, crit.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bona tarda.
5: Hola.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. Tu qui ets?
5: Alexandra.
0: Alexandra, a qui li vols cridar?
5: A Espanya para que gane, para fuerzas que gane.
1: No, ah. Però has de cagar-te en la puta, no, ànima? O sigui, si vols cagar-te en la puta de França.
5: Vale, pues me cago en la puta de França.
0: Pues venga, va.
1: Crida.
5: Me cago en la puta de França!
0: Per favor!
1: Usted me acaba de ofender muchísimo.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu. El dandy de Barcelona, li direm a aquesta oient.
0: Sí, no? S'ha quedat sense veu quasi, la senyora.
1: Sí, ja no podia parlar.
0: Collons.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, crida i desfoga't.
1: Vamos. Ah!
0: Molt bé, no?
1: A Miquel li fa molta gràcia quan crido així normal, eh?
0: Perquè fas una cara molt...
1: És la cara, no?, de gilipolles, que cabron.
0: Vinga, va, a veure qui hi ha per aquí. Hola. Hola.
1: Ei, Tinky Winky.
0: No? Bona tarda. Collons, la gent també.
1: Està cridant tant que pengen, eh? Sense voler.
0: Jo si puc cridar, cridaré a la gent que truca i que no parla.
1: Oh, i algú més voldries cridar, tu, que jo ho sé.
0: Dios!
1: Jo ho sé.
0: Hola?
1: Ho sé tot.
0: Hola?
6: Hola?
0: Hola, qui ets?
6: Ja, estic un gitano d'aquí de Manresa.
0: Dios!
1: Ens encanten els gitanos, sobretot al braç.
0: A qui li vols cridar?
6: A mi puta suegra.
0: A tu suegra, per què?
6: Huele mal.
0: Espera, huele mal.
1: Omar Montes, baja el volumen de la ràdio.
0: Vale, ens ha trucat un gitano de Manresa que li vol cridar la seva sogra perquè fa molta pudor.
1: Olora malament la sogra?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs sí. Pues ja la pots cridar.
7: Huele esa mierda, váyate.
0: Molt bé.
1: És gitana la suegra o no?
6: No lo sé.
1: Ah,
0: si tu no ho saps, rei...
1: Eso respondería todo.
0: Venga, adeu!
2: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: John Summit i el Fercho. Això es diu Chica 305.
1: Saps que encara no sé per què es diu Chica 305, la cançó?
0: A més, la lletra tampoc és que digui res.
1: No, jo pensava que era per la... una habitació d'hotel, és el que vaig pensar. Ah. No, rotllo, l'habitació 305, no ho sé.
0: Potser sí.
1: Investigarem. Això és Crims.
0: Les 8 i 35 minuts.
1: Ojo.
0: Truca'ns. I crida!
2: Truca! Ah! 93 545 68 68.
0: Què ha de fer la gent, Tomàs?
1: Ah! De fet, hi ha noms que mola molt cridar, com per exemple, Audal! O Bernat! Saps o no? Ferran! Són noms que està bé.
0: Ara, el teu també.
1: Tomàs! És veritat.
0: Dios!
1: En canvi, Miquel, no tant. No té aquesta... És que fa falta una...
0: És que és la... Sí.
1: Miquel! No.
0: Ja canvia. La... Sí. Hola, bona tarda.
1: Plans!
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Ei, tio.
3: Soc Pol, em dic Pol, i lo del 305 és, pa, és el codi de Miami.
0: Ah, sí?
1: Ah,
0: sí,
1: mira. Fas. És una xica de Miami, aleshores.
3: Exacte.
0: Dios, molt bé, Pol. Gràcies, Pol.
1: Només per això t'emportes entrades per casa de la teva mare, perquè no tenim res per donar-te.
3: Joder, tio, regala'm alguna
1: cosa. Una mamada, Pol.
0: Bueno, clar, tenim entrades per anar al brunch, al millor crit.
1: Al brunch!
0: Va, Pol, crida, va, Pol, crida.
3: Què vols que cridi?
0: No sé, cridaré al teu jefe, la teva ex...
1: Clar, no tens algú que et caguis en la puta, bro? La teva exnòvia, alguna persona així que diguis me cago en todo.
3: Hòstia, exes de la meva nòvia.
1: Els ex de la teva nòvia?
0: Doncs vinga, va, crida'ls.
1: Vinga.
3: Per cabrons, tio.
0: Això és per tu, és cridar, això?
1: Vinga, crida.
3: No, no.
0: Bueno, Pol, pues res, no ens regalem, doncs no regalem les entrades del Brans.
3: Cabrones!
1: No, sí, ara a la desesperada.
0: Vaya pinga, Pol.
1: Vaya desastre del sastre.
0: A favor. Vinga, va, truca'ns i crida-li. Aquí et doni la gana.
2: 93 545 68 68.
0: Hola. Hola.
4: Hola, bona.
0: Hola, qui sou?
1: Mare meva, semblen xineses.
4: Llamamos desde Barcelona a la mierda en Francia.
1: A més fort. El Francia. Va.
0: Més fort.
4: Quina Francia.
0: Vale, bueno.
1: Molt poc fort, eh?
0: Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Baixa el volum de la ràdio.
1: Per favor.
0: Per favor.
5: Ja està, perdona.
0: Com et dius?
5: Patricia.
0: La Patri.
1: El diari de Patricia.
5: Exacto.
0: A qui li vols cridar, Patri?
5: Jo vull cridar a una exjefa que és una filla de pip.
0: No, digue-ho.
1: Mare meva.
5: Filla de puta.
6: Bomba.
1: Sembla un capítol de Hello Kitty. Podeu cridar bé?
0: Doncs va, crida-li.
5: Era una gorda.
1: No, gorda no. Home, això ja no, coño.
0: Doncs va, crida-li. Però pots
5: cridar... Eres mala i puta!
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Eres mala i puta.
1: Rata immunda.
0: Déu-n'hi-do, t'has quedat bé?
5: Sí, molt millor.
0: Molt bé, gràcies.
1: Vinga, xata.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Di.
0: Di, a qui li vols cridar?
5: Jo li vull cridar a Israel.
1: Vale, m'agrada.
0: Doncs vinga, ja pots cridar.
5: Em vull cagar en tots els fills de puta Israel. Jueus de merda, que són genocidis, que mateu a innocents. Espereu que moriu tots, assassinats.
1: Però tots els d'Israel tampoc, no? Vull dir, a veure...
0: Bueno, clar, si no vols la guerra, tots. Tampoc la vols per l'altre costat. No?
1: Clar,
5: tots els que són culpables de la guerra.
1: Tot. Ara bé. Vale. Hem de matitzar perquè hi ha gent d'Israel que segurament estigui en contra de la guerra, pobra gent.
5: Això penso que hi ha humanitat. A veure
0: bé. Molt bé, moltes gràcies.
1: Adeu!
0: Què ha de fer avui la gent?
1: Ja!
0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
7: Hola, bon dia.
1: Bona tarda meva.
0: A veure, a les 8:39 del vespre. Com et dius?
7: Podem posar la cançó
0: que vulguis? Que te callis.
1: No!
0: Hola, bona tarda.
1: Això sabeu.
8: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
8: Xènia.
0: Des d'on ens truques?
8: Des de Granollers.
0: Crida, qui li vols cridar?
1: Els homes.
8: Els radars.
0: Els radars, molt bé.
1: Bé, bon crit. Sí.
0: Molt bé.
1: Són més originals que nosaltres, ja els oients, t'ho dic en sèrio.
0: Doncs ja pots cridar els radars, va.
8: Putos radares!
0: Home, però això més fort. Més fort, Xènia, més fort.
1: Més potència.
8: Putos radares!
0: Bé,
1: més o menys. Per cert, un petit matís, eh? No vull ser ciències, però en català és radars.

0: Marta.
1: La Marta.
2: Hola, Marta.
1: Marta.
0: Que fort.
1: A qui li vols
0: cridar? Jo vull cridar a tota la gent que no té gens de bon humor i que tot s'ho pren supermalament.
1: Molt bé.
2: Ara.
1: Molt bé.
2: A les Charos, ara.
0: Tota la gent que us truca, que no té gens de bon humor, que els hi donin pel cul.
1: Doncs vinga, ja els pots cridar.
2: Ben dit.
0: Hijos de puta!
2: Bé, et refereixes a aquesta gent que ens denuncia i considera que el nostre humor està malament, oi que sí?
0: A tots aquests, els que s'aixequen malament, que hi tenen ganes de tocar els collons...
2: Ara.
0: Que no tenen... No sé, a tots aquests...
1: Ets la millor! Puta. Molt bé!
2: Jo l'acompanyo. Fills de puta!
1: Jo!
0: Fills de puta tots!
1: Ah!
2: Joder!
1: Gràcies, guapa!
2: Ens quedarem sense veu avui.
0: Que tingueu bona tarda.
1: Igualment.
2: Igualment, reina. Oh, no, no! Tum-tum-tum, Satur.
1: Dios, ens estem desfogant molt avui, eh?
2: Sí, no, no ha començat el partit i jo estic sense veu, eh? Vaya drama.
3: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Night Hours, Benny Blanco, això es diu De Genere, i sona el Flash Ur, van a Flash FM.
1: Molt racista aquest artista, eh? Benny Blanco, home, no.
0: Ben i Blanco.
1: Ben i Blanco, clar. No, bueno. Ben i negro no hay, no, home, fatal.
0: Bueno, jo més que racista ho veia més com més drogata. Ben
1: també,
0: i Blanco.
1: Ben i Blanco, al lavabo. Clar. No, clar, clar, és veritat,
0: molt
1: eh?
0: Bé. Bueno. Això al... A un festival.
1: A un festival, exacte.
2: El 93-545-68-68.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius, tia?
1: Ei, tia.
3: Alba.
0: Alba, a qui li vols cridar?
3: Mira, li vull cridar a la meva sogra.
0: Dios!
1: Molt bé, les sogres, eh?
0: Molt bé, doncs vinga, endavant.
3: Perquè és una filla de puta.
0: Dios!
1: Ara!
0: Què ha passat?
3: I una vegada, que aixequi el puto punt del puto sofà.
1: Molt ben dit.
0: Quin bon rotllo amb la sogra, eh, Alba?
3: Súper, súper.
0: Què ha passat amb la sogra, Alba?
1: Cuéntanos, reina.
3: No em porto ben bé, ja.
0: No et portes bé amb la sogra.
1: És molt gelosa de tu. Les sogres són molt geloses sí. de les nòvies, eh?
0: Sí, sí.
3: Bueno, ella el que li agrada és manar, menjar, estar al sofà i...
0: Molt bé.
1: Has descrit a un Manolo, eh?
0: Molt bé, doncs gràcies, Alba.
1: Vinga, tia.
0: Bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Sílvia.
0: La Sílvia.
4: Sílvia.
0: A qui li vols cridar, Sílvia?
3: Pues mira, jo com que ara, avui en dia, no se'ls pot cridar als nens i a les nenes, pues m'agradaria cagar-me en la puta verda de la criança respectuosa, que no es pot fotre ni un crit.
0: Dios!
1: Ah, dels nens que... Clar, clar, molt bé. Tu ets professora, no, Sílvia?
3: Sí, bueno, educadora, sí. Ara. Però bueno, és més amb la meva filla, eh? És amb la meva filla.
1: Ah, doncs caga't amb ella, caga't amb ella.
0: Doncs vinga, endavant.
3: Pobreta, però és que està tot el puto dia. Mama, mama, mama, mama, mama, què?
1: El Miquel ai, també, el Miquel també. Mama, mama, mama, prou ja.
3: Que no tens pare, crida-la amb ell també, que no puc anar ni a cagar, tranquil·la, joder!
0: Per favor,
1: molt ben dit.
0: Com estimes a la teva filla, eh?
5: Tomba.
1: La donaran en adopció?
3: No la crido amb ella, per això us he trucat, per cridar a vosaltres.
0: Molt bé.
1: Bueno, tu ens has trucat i nosaltres trucarem a serveis socials.
3: No, home, no.
0: A on trucarem?
3: I puta França i puta Espanya i visca Catalunya.
0: Molt bé.
1: Va, bon.
0: Gràcies a com es deia?
1: Alba.
0: Alba, vinga. Bona tarda. Adéu.
1: No.
0: Què ha de fer avui la gent?
1: Ah!
2: 93-545-68-68.
0: Heu de cridar en directe, a cridar a qui us doni la gana, el vostre jefe, el vostre ex, bueno, la vostra filla, com acaba de fer aquesta senyora.
1: Jo vull cridar.
0: A qui?
1: Pues mira, en general als francesos, i concretament a un francès.
0: A qui?
1: Didier! Prou ja!
0: No!
1: Prou ja!
0: Per favor!
1: Deixa'ns en pau!
0: Per favor!
1: Joder!
5: Bomba.
1: És el nostre jefe, ¿vale? És francès i es diu Didier.
0: Potser t'estàs escoltant ara mateix, eh?
1: Ojalà! En de bo!
0: Aquí?
1: El Didi! Ah!
0: Líders.
2: 93-545-68-68.
0: Per cert, recordem que a partir de les 9, quan comenci el partit d'Espanya-França, nosaltres començarem a trucar a gent random per molestar-los, vale?
1: Sí, de moment ja ens heu enviat moltíssims missatges, ho podeu seguir fent a través del 699-69-69-69. Només heu de deixar el número de contacte de la persona en qüestió i nosaltres el trucarem a meitat del partit, doncs per tocar els collons, com ens agrada sempre.
0: Doncs vinga, va, si vols que truquem algú de part teva per trucar-li els collons, doncs vinga.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Vinga, dona-li canya.
1: Vamos.
0: Ara, mentrestant, tens el telèfon obert perquè truquis i cridis.
2: 93-545-68-68.
0: A qui li vols cridar?
1: Ah! Crida, joder.
0: Bona tarda. Ah. Hola.
6: Bona.
0: Hola, com et dius?
1: Sí, tio.
6: Tinc milu.
0: Hòstia, baixa el volum o fes alguna cosa, perquè se t'escolta fatal, tio.
1: Quin horror.
0: Bueno, res. Hola, bona tarda.
6: Hola, bones.
0: Com et dius?
6: Aleix.
0: Aleix, a qui li vols cridar?
6: Em vull cagar la putíssima mare de tots els catalans que van amb la selecció espanyola.
0: Dios!
1: Digue-ho, digue-ho, crida.
6: Puta Espanya i puta selecció. Visca Catalunya lliure i visca el Barça. On la puta ja.
0: Aleix, t'has quedat bé?
1: Ja està, eh?
6: No, estic fins la por de veure tot ple de gent amb banderes d'Espanya. Me cago en sa puta mar.
0: Jo!
1: On vius, Aleix?
6: Jo visc a Calafell.
0: A Calafell.
1: I a Calafell també hi ha molta banderita?
6: Massa, massa.
1: Nunca és suficient. Segueix, segueix, Alex, segueix.
6: No, no, que ja que m'acabo un sap putíssima mare.
0: Però, jo pensava que podies cridar més fort, Aleix.
1: Clar.
6: Hòstia, què vols, tio?
1: Doncs mira, crida algun jugador, per exemple, que et caigui malament de la selecció.
6: Ua, em cau com el cul el puto Cucurella de merda perquè ha fitxat pel Madrid. Sa puta mare.
1: Cucu Cucurella, se come una paella.
6: Me come la pollita, el Cucurella.
1: ¡Vamos! ¡Ojalá!
0: ¡Por favor! Molt bé, Aleix, moltes gràcies.
6: Vinga, puta Espanya, adéu.
0: Adéu. Bona tarda. Hola?
1: Aquest era, clar, clar.
0: Hola?
1: Era Cucurella.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Javier.
0: Javier, qui vols cridar, tu, a veure?
4: Pues a Aleix mismo, que acaba de decir lo contrario. Yo soy el contrario a él.
1: Ah, pues dile, grítale.
4: ¡Me cago en vuestra raza!
0: Home, a veure, raza, ets de la mateixa raza, no?
1: Clar.
0: A veure, també digues argullés, no sé.
1: O sea, tú te cagas en los que no van con la selección.
4: Claro.
0: Claro, pero no barregis coses.
1: Clar.
0: No? Claro, ho dic.
4: Hombre, aquí está con la selección, seas catalán o no.
0: Molt bé, Aleix, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
5: Sergio.
0: Sergio, a qui li vols cridar?
5: Mira, yo que he escuchado cosas que no me gustan, yo me quiero cagar en los independentistas, al revés.
1: Endavant.
0: Crida, crida. Ay.
5: Vamos, es que tengo muchas cosas para decir.
0: Però a veure, tu ets català?
5: Yo, claro. Vale. Pero también soy español. Yo soy catalán y español.
0: Vale, vale, pues, crida, ¿no? Només per saber-ho.
5: No sé qué decir. Tengo muchas cosas para decir. Ahora...
1: Pues di una, di una.
5: Que tenéis mucho complejo, cojones. Que aparte de catalanes, soy españoles, cojones, también.
0: Por favor.
1: Es que no sé qué pasa, que sempre
0: avui
1: es polititza.
0: Està sortint el fatxerío històric al programa, per favor.
1: Sempre, el programa es polititza tot.
0: Però no fa falta polititzar-ho tot. Vinga, va, més trucades.
2: 93 545 68 68.
0: Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tu qui ets?
1: Dius.
7: Em dic Adrià.
0: Adrià, a qui li vols cridar?
1: És català que el fot.
7: Vull cridar a vosaltres.
0: A nosaltres?
1: Ara.
7: Ho foteu bé, ho foteu bé.
0: Ah, vale. Ah, I doncs per què no...
7: Som molt bons!
0: Ah, que mono, molt bé.
1: Estem molt bons.
0: Molt bé. T'agrada el programa? Molt.
1: Moltíssim. No se nota.
0: Molt bé, no? Ens estem desfogant molt avui, eh?
1: Jo ja... Se m'han tret els collons, de lo que he cridat, mare meva.
0: Però no barregeu amb la política, porfa.
1: Sí, exacte, ni per un bàndol ni per l'altre. Podeu quedar-vos amb els profes, amb tal... Sí. Si voleu quedar-vos amb els francesos... Però, porfa, relax.
0: Clar, home, no. Bueno, només una mica.
2: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: És el Hagel amb aquesta canció, Jamaica, bam, bam.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Són les 9?
1: No.
0: I és hora d'anar a dormir.
1: No, no, no.
0: D'anar a dormir.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
1: Ara.
0: Suena.

0: Els nens i les nenes se'n van a dormir escoltant el Flash Urban. Molt bé.
1: Bona nit als nens i a les nenes. No truqueu, eh? No truqueu.
0: I la gent que truca avui pot cridar-li al seu ex, a la seva ex, al seu jefe, simplement cridar-li i insultar, ja està. És la seva oportunitat per desfogar-se avui, eh?
1: Exacte. Nosaltres us donem el micròfon, vosaltres truqueu i us cagueu en la puta de qui sigui.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara, que tens el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Fins les 11. Vinga, va. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Ei.
3: Sóc l'Àlex.
0: Àlex.
1: Àlex.
0: A qui li vols cridar, Àlex?
3: A totes les mujeres infieles.
0: Dios.
1: Vale, pues crida'ls.
3: Puta.
0: Què?
1: Què has dit?
3: Hijas de puta. Ah!
0: Bueno, però també hi ha homes que són infidels.
1: Ja, això és veritat. Va, podries dir les persones
3: menos,
1: infidels.
3: Menos mi amiga. Menos mi amiga.
0: Ah, tu amiga és infidel, però tu però no li deixes passar, eh?
1: En sèrio? Serà possible?
0: Por favor. Vinga, adéu. Hola.
4: Bones, Flash FM?
0: Sí, senyora.
1: No, la COPE.
0: Com et dius?
4: Jo, Víctor, Víctor.
0: Víctor, a qui li vols cridar?
4: Jo vinc a cagar-me en sa reputa mare de tots els polítics, catalans i castellans.
0: A pues tots, mira, eh?
1: Aquest m'agrada, molt.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, ja pots cridar.
4: Banda de xorissos, lladres de merda, borinot, a robar-vos a casa vostra.
1: Uf, borinot m'agrada, eh? Crec que li robaré lo de borinot.
4: Tala, tala.
1: Ara, bé.
0: T'has desfogat bé? Vols més o ja n'hi ha prou?
4: Sí, home, sí. Ara vull el partit i acabar el dia.
0: I qui vols que guanyi avui?
4: Home, està clar, no? Està clar, està clar.
0: Qui?
4: Espanyeta, Espanyeta.
0: Ah, Espanyeta. Vale. Vale, vale.
4: Sempre en Espanya.
1: Fantàstic.
0: No, amb aquest català, dic, penso, saps?
1: Clar, potser va en Portugal, que ja està eliminat.
0: Bona tarda. Bona nit. Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius? Hola, com et dius?
5: Em dic Laura.
0: Laura, a qui li vols cridar?
5: A la meva amiga, la Marina.
0: Per què?
1: Dios.
5: Perquè no supera el seu ex.
1: No supera l'ex.
0: Doncs vinga, endavant.
5: Mira, Marina, tonta el cul, supera ja, que feo, gordo i mal educat. Encara que és infidel, serà que això de superar-lo. I per d'aquí un any, plorant.
1: Ara.
0: Que heavy, el salseo, eh?
1: I l'ex és un cabron o què?
5: Qui?
0: Li va ser infidel.
5: L'ex! Sí, és un cabron asquerós, infidel, gordo, feo, ja, tots els adjectius horribles els té.
0: Ho té tot, l'home, per
1: qui era?
0: Favor.
1: El dandy de Barcelona, l'ex, o què?
5: Bueno.
0: Algo així, no?
1: Bueno.
0: Gràcies, guapa.
1: Vinga.
0: Hola.
6: Ole.
0: Hola, qui ets?
6: A veure, jo me dic Cisco i vull cridar al meu jefe.
0: La cabra. El teu jefe, endavant, Cisco.
6: Vull vacances, collons!
0: Ara!
6: Ha quedat clar o no?
0: Va, tu ho sabràs, tu ho sabràs.
1: Ja és que sí.
6: No, que diu que no les he de fer, que me les pague, però jo les vull fer.
0: Clar, tu has de fer vacances, sí, home.
1: Ah, el jefe et diu que te les paga, però no et deixa fer-les.
0: Que cabrón!
7: Bomba!
6: Prou! Que diu que ara estem amb molta penya, diu, te les pago, vull vacances!
0: Ara! Clar que sí, tu vols vacances, a tomar pel cul.
6: Ben dit. Jo vull vacances, no?
0: Clar.
6: Encara que no faig res.
1: Ara, ben dit, príncep.
0: Gràcies, maco. No,
6: adéu.
0: Adéu. Bé. Hola.
8: Hola.
0: Hola.
1: Hola.
0: Que se muera.
1: Hòstia, no, però no la palmes.
0: Que no estàs bé, senyora? Estàs bé o no estàs bé?
1: Per favor.
8: Que bueno.
0: Respira, senyora. A veure, a qui li vols cridar? A qui li vols cridar, senyora Boixa?
8: Al meu pare, que no em faré puto cas.
1: Vale, hòstia, per què no?
8: M'ha abandonat.
0: T'ha abandonat el teu pare?
1: Déu meu, però això sembla una pel·li de Pixar.
8: De ciència ficció.
1: I què va passar? Et va abandonar tal qual?
8: Va anar a comprar llet i no ha tornat.
1: Hòstia, vaya drama d'història, no? Per favor.
0: Bueno, doncs, què li vols cridar? Però és veritat, aquesta història?
1: Sí, clar, jo estic amoïnat.
8: Que sí, t'ho juro.
0: I quants anys tenies quan et va abandonar el teu pare?
8: Pues no sé, no me'n recordo. 5
1: anys? I com està la teva mare? Ha trobat parella o segueix sola amb tu?
8: No, ha trobat parella.
1: I et cau bé, aquesta parella?
8: Sí.
1: Diries que fa de pare, ara?
8: Sí.
0: Això és important. Te l'estimes?
8: Sí.
0: Però tot i així, si trobessis el teu pare de veritat, al carrer, què li diries?
8: És que no el conec.
0: Clar, no saps ni quina cara fa el teu pare, de veritat, eh?
1: No hi ha fotos, no hi ha fotos de la teva infantesa amb el teu pare?
8: Sí, però no les vull veure.
0: Ah, no les vols ni veure.
1: Doncs mira, m'agrada aquesta resposta.
0: Que heavy. Bueno, pues gràcies per explicar-nos-ho, petó.
8: A tu.
0: Adéu.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: je sens l'ouah, même l'estomac noua. T'étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. T'étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Bon ben, Jo, això es diu Maladie, sona a través del Flash Urbà.
2: Maladie!
1: De seguida començarem a trucar a la gent que està mirant ara mateix el partit de futbol d'Espanya-França, eh? De seguida, en uns 10-15 minuts, comencem a trucar-los.
2: És a dir, a molestar a molta gent, sí, eh? Sí, això sí. Ens agrada.
1: La idea és que truquem en directe a gent que ara mateix està mirant el partit, vale? I simplement els truquem per molestar-vos. I ja està, i res més, vale?
2: Exacte, sabem que molta penya està supercalenta, ja portem 10 minuts de partit, així que en 10 més nosaltres començarem a trucar i estaran fins al rabo de nosaltres.
1: Doncs vinga, si vols que truquem algun familiar teu, algun amic o alguna amiga que creus que li tocarem molt els collons, cosa que ens agrada molt a nosaltres, eh?
2: Evidentment.
1: Doncs ens podeu enviar un WhatsApp.
3: Envia'ns un WhatsApp.
2: Bum.
3: 699-69-69-69.
1: I ens dieu aquí, hem de trucar i nosaltres trucarem. Tenim molts, molta gent a trucar, eh?
2: Tenim molts números de molta gent que vol molestar moltíssim i estem molt contents per això, molt contents.
1: I els trucarem a tots, eh?
2: Vamos.
1: Doncs ja serem ni un.
2: Vamos.
1: I en volem més. Que, per cert, avui regalem entrades per anar al Brunch Electronic Festival.
2: Dios.
1: Barcelona, Mar Sol i un festival que rebentarà el Parc del Fòrum. Què més vols?
2: Home.
1: Què més vols?
2: Home, què més vols, clar.
1: Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch Electronic Festival a l'Home Electrònica de la Bona. Artistes, sí, internacionals, bé, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
2: Ara!
1: I al Flash Urban regalem entrades dobles per anar el dissabte 8 d'agost. Vols anar-hi? Vols anar-hi? Doncs a mi ara mateix, bueno, truca'ns ara mateix al 935456868 i has de cridar. Has de cridar molt fort.
2: I t'has de cagar en la puta d'algú que et faci molta ràbia, molta peste.
1: Doncs vinga, va. Brunch Electronic Festival, Flash FM, som l'emissora oficial.
3: Truca'ns ara. 935456868.
1: Vinga. Hola, ei, bona nit.
4: Calvo, fill de puta!
1: Una... Calvo, fill de puta.
2: Eh? Ja van dos calvos avui, eh?
1: Jo.
2: Qui serà aquest?
4: No és el mateix. Vull que el truqueu, vull que el truqueu, perquè segur que està veient el partit, aquest cabron.
1: Vale, doncs envia un WhatsApp.
4: Digue-li que et quedarà més calvo encara.
1: Però que enviïs un WhatsApp.
2: Ja, ja el tenim apuntat, al seu WhatsApp. Però relaxa't,
1: home. Home, tranquil, home.
4: Home, no, relaxa't no. A mi és que el futbol me la pela.
1: Estàs histèric, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Vols prendre't una Coca-Cola i et relaxaràs,
2: sí,
1: una mica?
2: Sí, s'ha de relaxar. Un cafè amb llet i cap a casa, aquest home, eh?
1: Vinga, va. Adéu. Que vagi bé. Doncs ja sabeu què heu de fer. Trucar i cridar. I què hem de fer?
2: Ah!
1: Ah, per cert.
2: Sí.
1: ¿Cómo está el partido, Paco?
5: Oh, madre mía, Paco. Mucho cuidado porque se acercan los franceses. Pero la defensa española parece que lo evita, ¿eh? Cuidadín a la DIN. 0-0 el partido.
1: 0-0. Gracias, Paco.
5: A ti, Manolo.
1: Doncs si vols que truquem a algú a mig partit, envia'ns un WhatsApp ara mateix, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: calentão.
1: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: Lo que pasó, pasó. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar?
1: ¡Vamos! ¡Gol! ¡Joder, vamos!
0: ¿Qué ha marcado, Paco?
1: ¡Gol de la selección española! ¡Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad! ¡1-0 a favor de España contra los gabachos!
0: ¿Qué ha marcado?
1: ¡Mikel Oyarzabal!
0: Es que ahora estabas viendo el partido y nabas diciendo, vamos, Mikel, pensaba como decías a mí.
1: ¡Ah, no! ¡Tú no sabes tirar ni medio penalti! ¡Pero lo tirarías muy bien, guapetón, eso seguro!
0: ¿Estás contento, Paco?
1: ¡Muy contento!
0: ¡Muy bien!
1: Abrimos una estrella d'AM para celebrar. Anava a dir Cruzcampo, però clar, no ens paguen res.
0: Clar, bueno, ni l'altre tampoc. Vale, pues com que ha passat això, què ha passat?
1: Gol d'Espanya! Toca molestar, no?
0: Anem a trucar a gent que està mirant ara mateix el partit de futbol i els anem a molestar en directe.
1: ¿Vale? A tocar los huevos.
0: Si voleu que truquem a algun familiar, a algun amic teu ara mateix en directe només per molestar-lo, envieu-nos un WhatsApp i nosaltres ho farem.
1: Si us plau, no sigueu impacients perquè tenim més
0: molts.
1: O menys uns, no sé, 20.000 números de telèfon on anirem marcant ara mateix.
0: Si voleu fer, envieu-nos un WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Yo por aquí, hola, ¿podéis llamar a Marc? Está muy obsesionado con el fútbol.
1: Ara.
0: Es mi cuñado. Y es del Barça. Verá el partido hoy en Francia, desde Francia, de Francia, contra España.
1: Vale, pues anem a trucar a aquesta persona que està molt pendent del partit. I direu, per què? Per molestar.
0: Si voleu molestar. Que molestem algú que està mirant el partit, pues ens truqueu. Pues vinga, anem a trucar al Marc. Que a sobre és del Barça.
3: Bé.
0: Està tan concentrat... Aquesta gent està ara pel futbol, no està
1: clar,
0: pel mòbil, saps?
1: Hi ha penya que fa com el cine, que es posa en modo avión. Però bueno, tenim molts números que
0: tenim
1: algú ens agafarà. O sigui, no us preocupeu que ho farem. Ens en sortirem.
0: Pues res, aquest el deixem en pau. Diu, hola, sóc el Jael i vull que molesteu el meu pare... perquè sempre molesta els partits i es creu míster.
1: Ah. Ah, és el típic que sempre diu indicacions, que diu passa-la por aquí com si fos aquí l'entrenador. Pues a molestar-lo.
0: Aquests fan ràbia, eh?
1: Aquests fan ràbia.
0: I no miro ningú, eh?
1: Jo sóc un d'aquests, ho he d'admetre. Però vamos a molestar a este hijo puta.
0: Doncs vinga, truquem a aquest home, a aquest pare.
4: No existe ninguna línia en servicio con esta numeración.
1: Ah, que a sobre no paga. És que no, mare meva.
0: M'he equivocat jo de número. 6, 3, 7.
1: Anem a marcar el telèfon, insistim per molestar la gent. Vamos allà.
0: Recordeu el WhatsApp, eh? Per si voleu enviar la trucada. 699-69-69-69.
1: Correcte.
0: Aquesta gent no agafa el telèfon perquè està pel futbol.
5: Hola.
0: Hola.
5: Hola.
0: Tu ets el pare del Jael?
5: Sí.
0: Tu ets el pare del Jael. Estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM.
5: Ah, hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Jael.
1: I diràs, pare, per què et truquem, no?
5: Espera un segon, que es posi el Jael.
1: No, t'has de posar tu. T'has de posar tu.
0: Tu. Com et dius tu? Com et dius?
5: Dani.
0: Dani, sabem perfectament què estàs fent ara mateix, Dani.
1: Sí.
0: Estàs mirant el futbol.
5: Sí.
0: Vale.
1: Estàs mirant Espanya a França, Jael, sí o no? No s'enganyes, eh?
0: Ens ha dit el teu fill que tu ets el típic que quan mira el futbol es creu que és el míster i comences a donar indicacions des de casa.
1: Sí.
0: Pot ser?
5: Sí, una mica.
1: Però tu què et penses, que ets el Luis de la Fuente o què? Eh? Te llamaremos Luis de la Fuente de cerveza, coño.
0: Dani.
5: Digue'm.
0: Et truquem només per tocar-te els collons a mig partit. Estem trucant a la gent per tocar els collons i ja està.
1: Va molestar.
0: I ja està.
5: Bueno, pues ya está, llavors, ¿no?
1: Ui, ui.
0: Ah, hola!
1: Mira.
0: Por favor!
1: Més tòxic que la meva ex!
0: Por favor, el teu fill ens ha dit que et truquem per molestar-te només, eh? I ja està.
1: I s'ha molestat de veritat, eh?
0: La veritat, sí.
1: Missió complida.
0: Sí.
6: Hola.
0: Hola, Jael.
1: Mare meva, Jael.
0: Vinga, guapos, que vagi bé el partit. Adéu.
1: Adéu, xavales.
5: Sí, adéu.
0: Tenim gent per trucar encara, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, quants números, eh?
0: Mira, hola, sóc la Marta. M'agradaria que truquéssiu al Fede durant el partit. El seu telèfon és aquest. Doncs vinga, truquem al Fede.
1: Anem a marcar el telèfon del Fede. Fede té nom de molt furof de la selecció espanyola, eh? Així que anem a molestar.
0: Doncs vinga, anem a trucar al Fede. Que cabrona la gent que és, eh?
1: Joder, com nosaltres.
7: Sí.
0: Hola, Fede.
7: Dime.
0: Fede, tu coneixes a una Marta?
7: Marta.
0: Què?
7: La meva dona diu Marta, per què?
0: La meva dona diu Marta. Estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM, amb Fede.
7: Ah, Flash FM, eh? Com has trucat a Flash FM, eh?
0: La teva dona, la Marta, ens ha dit que et truquéssim a mig partit només per molestar-te.
3: Exacte.
7: Ja pues tens collons com un piano, perquè sí, estava veient el partit.
3: Bueno, no, però ara estaràs a nosaltres 10 minuts. I de fet, vés a la cuina i no miris el partit.
7: M'estava fent la cervesa
0: ara. Molt bé, el Fede. Fins la cervesa.
3: És que el Fede ha de venir amb nosaltres aquí a l'estudio de Flash FM, eh? Ah,
0: sí, el Fede.
7: Jo vinc a l'estudio, que jo tinc molta tirada, eh? Puc fer... el que vulguis.
0: Ah, sí?
3: Dios, ens la pots xupar? Per favor. Meva, el Fede.
7: Això t'asseguro que jo no.
3: Bueno, perquè no l'has provat, príncipe.
7: Mai.
0: Bueno, Fede, que estem demanant a la gent que truquéssim a gent que estigui mirant el partit i justament la teva dona, la Marta, ha dit truqueu al meu nòvio, saps?
3: Exacte. Ja
7: home, nòvio, fa que estem casats 11 anys.
0: 11 anys, sí, molt bé.
3: Però ell encara et diu nòvio perquè té un sentiment nostàlgic, has vist? O perquè potser es folla un altre, qui sap?
0: Bueno, home, aquí m'he
7: equivocat. Escolta, l'amor és lliure. Ella que es folla qui vulgui, que també folla qui vulgui.
0: Ah, sí? Teniu
7: per... Això no et preocupis.
0: Sou parella oberta?
3: Ets un pitxa brava, per favor!
7: Home, que tens alguna noia aquí al programa que me puguis presentar?
6: Hola, soy Cintia. ¿Quieres que te haga chupa-chupa?
7: Tu segur que no. Bueno, apa, que me vaig acabar la cervesa.
0: Per favor!
3: Bé!
0: Que vagi bé, Fede. Adéu. A tothom que truquem té pressa, eh?
3: No, clar, normal.
0: Normal.
3: Normal.
0: En truquem un altre o què?
3: Home, evidentment.
0: Recordeu, el WhatsApp, si voleu que molestem algú ara mateix que estigui mirant el futbol.
3: 699-69-69-69, és el nostre número.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Tenim els números.
3: Tenim els números, la gent no para d'enviar-nos missatges, tranquils, vale. Que tenem aquí cosetes.
0: Diu, hola, sóc la Iris, volia que truquéssiu al meu germà gran, perquè sóc la seva germana petita i el vull molestar. Ah, perf.
3: Vale, molt fantàstic.
0: Bé. A la segona part.
3: Bueno, no, ara l'estarà mirant, ho podem home, fer ara.
0: Igual, no?
3: Sí, sí, home, evidentment.
0: Em faria un favor, perquè sempre em molesta i vull venjança.
3: Ara.
0: Es diu Unai, doncs anem a trucar l'Unai, va.
3: Unai, que es diu com el porter de la selecció, Unai Simón, eh? A veure si ens contesta,
0: Unai,
3: si ens l'agafa.
0: Ai, m'he equivocat de número, espera, que potser en lloc de l'Unai truco a... saps?
3: En veritat, podem trucar a tothom. És la polla.
0: Tothom ara mateix està mirant el partit, no?
3: Sí, tal qual.
0: Ara sí, estem trucant a l'Unai i anem a molestar l'Unai.
3: Bé.
0: Vinga, són dos quarts.
3: Vamos.
4: Se te ha redirigido al buzón de voz...
3: Utean no molestar. Que... Hem de tornar a trucar aquest home.
0: L'Unai...
3: És que la gent es posa el modo no molestar. Sereu covards? Accepteu una broma, joder.
0: Clar, és que no és ni una broma, això, avui.
3: Home, clar.
0: Això és simplement tocar els collons.
3: És realitat. És com ser molestos.
4: Se te ha redirigido al buzón de voz.
0: Dios!
3: O ens està penjant, o realment ha apagat el mòbil com si estigués mirant Titanic al cinema, eh?
0: Va, fem una tercera, a veure si ens agafa el telèfon ara.
3: Vinga, va. Recordem, la gent està mirant el partit, actualment França 0, Espanya 1, i anem a molestar a tothom que l'estigui mirant amb la seva cerveseta a la mà.
0: Hola?
8: Diga.
0: Unai?
8: ¿Quién es?
0: Unai?
8: ¿Quién es? Sí.
0: Unai, hola, què tal? Et truquem en directe des del Flash Urbana, Flash FM.
3: Hola, Unai.
8: Bones.
0: Què tal, com estàs, Unai?
8: Estic treballant, hauria de penjar.
0: Estàs treballant o estàs mirant el futbol?
3: Ara.
0: Unai.
8: Les dues coses, però estic treballant.
0: Res, molt ràpid, et truquem de part de la teva germana petita, vale? Per sí. Molestar-te, simplement per molestar-te, perquè...
8: Oh, sempre... joder, pues vaya molestia, estic treballant, o sigui, que penjo.
3: A què et dediques, Unai,
0: per
3: espera?
0: Per favor!
3: Unai, a què et dediques?
8: Estic treballant en un súper.
0: En un súper?
3: Home, però qui està ara comprant el súper si tothom està mirant Espanya?
0: Clar.
3: Han anat abans per les cerveses i els ganchitos, ara estàs tu pelant-te-la.
8: Estic recollint, o sigui, els hauria de penjar.
0: No t'enfadis,
3: Unai.
0: Et truquem de part de l'Iris.
8: No m'enfado.
0: És que l'Iris sempre diu que sempre li molestes i diu, doncs pues, vol penjança. I
3: clar.
0: Ja està, simplement per això.
3: Clar.
0: I ja està. Vale, Unai, vinga, adéu.
3: Eres un picau, Unai.
0: Per favor, que enfadat aquest home, no?
3: Déu-n'hi-do, que relaxi. Mira, ell que té moltes Coca-Coles, que es prengui unes quantes.
0: Sí,
3: Allà al supermercat li fa falta.
0: Doncs si voleu que truquem algú, envieu-nos un WhatsApp. Vinga, va.
2: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: quan passen coses com aquesta.
1: Mira, estaba aquí en una fiesta de cumpleaños con muchos amigos.
2: Ah, bueno, avui és internacional el programa.
3: Bueno, internacional, per no dir panxitada històrica, sí, mare meva. Què està passant?
1: Respeto,
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Baile inolvidable del Bad Bunny a través del Flash Urbà.
1: Yeah!
0: Molt bé.
2: Tararam.
0: Continuem trucant a gent, no?, que està mirant el partit.
1: Exacte. La gent superatenta a França-Espanya. Nosaltres tenim els seus números que demana la gent que vol fer la broma i, evidentment, doncs els trucarem.
0: Diu, hola, llamar Antonio i a mi, jo, Alejandro.
1: Vale.
0: És superforofo. No sé què vol dir forofo, però bueno.
1: Molt seguidor.
0: Ah, vale. Además, es el peluquero de vuestro jefe. I és que jo flipo.
1: Del Didi?
0: No ho sé.
1: Suposo que sí, clar. Deu ser el nostre cap, per qui no ho sàpiga, es diu Didier. Aleshores anem a trucar al seu perruquer. Que bo és això, eh?
0: El perruquer del nostre jefe. Vale, perfecte.
1: Anem a preguntar-li si es caga en la puta mare nostra.
0: Si parla de nosaltres.
1: Jo crec que ens deu criticar tot el dia, eh?
0: Sí, sí, jo també ho penso.
1: Jo m'ho imagino, vamos.
0: Jo també ho penso. Doncs va, anem a trucar a l'Antonio.
1: Vamos.
0: El peluquero Antonio.
1: Antonio, és nom espanyol, eh?
0: Espanyol d'Espanya. Mira el futbol ara mateix. Ai. Ui, aquesta trucada em feia molta il·lusió.
1: Jo tinc ganes. Jo crec que ens podem guardar el número per després, igualment.
0: Sí, sí, sí.

0: El Didier Ossi, ¿verdad?
1: ¿De quién?
0: De Didier, un señor francés.
1: ¿Del Didi?
0: Sí.
1: Sí.
0: ¡Oh! Tú le dius Didi també, mare meva.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Qué es el Edgar o qué?
2: No,
0: no, no, no, som el Miquel i el Tomàs. Presentem el programa Flash Urban, de trucades en directe.
1: Sí.
2: No t'ha parlat mai de nosaltres?
1: Sí, estamos... Vale, vale.
0: Pero seguro que nos critican la peluquería, ¿verdad? Hoy que sí, ens critica molt.
1: No, no, no molt, no, no gaire, tan no, solo una mica.
2: Només una mica, hola!
0: Serà francès!
2: Per favor! I escolta, què és el que es fa sempre al Didier a la pelu?
1: No, el Didi és un grande, és un grande professional de la música. Siempre me aconseja las músicas más adecuada para el ambiente, o sea,
2: ¿ah, sí?
0: ¿Para
2: ah,
0: qué ambiente? Para, ¿qué ambiente que nos interesa?
2: Vale, perfecte. Molt bé, Antonio, que vagi bé el partit.
0: Adéu, Antonio.
1: Adéu. Gràcies a tothom.
2: Adéu.
3: Adéu.
2: Molt bé, Antonio.
0: Com ens agrada. Ojo, no anem a la seva perruqueria, eh? Molestar una mica en directe. Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Apa el pasta. Déu-n'hi-do el Didi.
2: Diu, hola, truqueu al Xavi Compte. I doneu-li la tabarra una estona durant el partit de futbol.
0: Vale.
2: Doncs vinga, Xavi Compte, vés en compte.
0: Vés en compte amb el Xavi, és veritat.
2: Doncs vinga, anem a trucar al Xavi Compte. 0-2, vinga.
0: Vamos allá.
2: Recorda...
4: Informació gratuïta de Orange.
2: Què?
4: El telèfon al que llama no està disponible en este moment.
0: Oh. Repetim, estarà en no molestar, segurament.
2: Estem trucant a gent que està mirant el partit d'Espanya ara mateix i els truquem només per molestar-los, vale?
0: Exacte. Anem marcant el telèfon del Xavi Compte, repetim. El tio tenia no molestar, ara seguim.
2: A veure, ara, si ens agafa el telèfon...
4: Informació gratuïta de Orange.
2: No, aquest s'ha tallat el telèfon, eh?
0: Ah, sí? Aquest serà possible? Que... Com si estigués al cinema, el cabron.
2: Heavy, eh?
0: Tenim més números, si no, no us preocupeu.
2: Sí? No, tenim molts números.
0: A tot això, recordem que també la gent ens pot trucar per cagar-se en la puta d'altres persones, com hem estat fent durant el programa, eh?
2: Diu, ens podries trucar en aquest número? Es diu Martí Vilaferrer.
0: Vale, bon nom.
2: Doncs anem a trucar Martí Vilaferrer.
0: És nom de no seguir la selecció espanyola, però bueno, mai se sap.
2: Bueno, ha de ser un fifer.
0: Potser va en França.
2: Ah, cuidao.
0: Qui sap?
2: Doncs vinga, Martí Vilaferrer. No diu qui ens demana la cançó a la trucada, però bueno. Martí Vilaferrer?
0: Martí!
5: Què?
2: Ets tu?
5: Sí.
2: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
0: Hola.
5: Què dius?
2: Sí.
0: Estàs mirant el partit de futbol, a que sí?
5: Sí.
2: Vale.
0: Pues s'ha acabat.
2: Et truquem de part d'un amic teu que ens ha dit que et truquem a mig partit per molestar-te.
5: Ah, sí. Vale.
0: No, no, però que no ens pengis, que ara estaràs un quart d'hora parlant amb nosaltres.
5: No, pues ara et penja.
0: Ha! Serà possible?
2: Però Martí, una cosa, com veus el partit, tio?
5: Pues bé, bé, de moment bé.
2: Sí? Vale, perfecte.
5: Va. Atento que sí. Flash FM, sempre us escolto el tractor.
0: Ara,
2: molt bé,
0: ara.
2: Molt bé.
0: A més el tractor, la cabra.
2: Vinga, adéu Martí, que vagi
0: adéu,
2: bé.
0: Xavals.
2: Clar que sí. Hola, sóc la Sílvia. El meu home no m'ha acompanyat ni a mi ni a la nostra filla a la fèria per veure el partit.
0: Ah, no serà Oriols, no crec. Clar, per veure el partit no crec.
2: No, home, ja et dic jo que no. Ja et dic jo que no.
0: Déu-n'hi-do.
2: Doncs vinga, anem a trucar aquest home.
0: El mal marit, no? Es podria dir que és un mal marit.
2: Sí, perquè tampoc diu el seu nom.
0: Clar, no acompanya a la Sílvia, serà possible?
2: A la fèria.
0: Molt malament, a la fèria d'abril.
2: A la fèria de julio.
0: Oye, marido, contesta.
2: Hola?
6: Sí.
2: Hola?
6: Sí.
2: Hola, tu ets l'home de la Sílvia?
6: Sí.
2: Tu ets l'home de la Sílvia, heavy.
0: Tu veus normal no acompanyar a la teva nena i a la Sílvia al puto partit? Tu veus normal? De què rius, Franchute? De què rius?
2: Et truquem en directe des del Flash Urban a Flash FM.
6: Buenas.
2: Et truquem de part. És que ens ha arribat un missatge que diu: hola, sóc la Sílvia, el meu home no m'ha acompanyat ni a mi ni a la nostra filla a la fèria per veure el partit.
6: Sí, sí.

0: La pregunta es, ¿qué estás fent tú que no estás amb elles al partit?
1: Pues, bueno, estoy viendo el partido.
0: Ah, o sigui, l'estàs veient sol?
1: Sí, claro.
0: ¡Dios! ¡Qué cabrón! Tu volies estar sol con tu cervecita, tu amante, qué fill de puta.
1: No.
0: Sí.
1: No.
2: T'està escoltant la Sílvia ara mateix per la ràdio, digue-li algo, almenys, no?
1: Ara, que la quiero mucho.
2: Sí.
0: Ara.
2: Sí.
0: Ara que t'hemos pillado. Serà possible,
2: eh? Seguro.
1: Seguríssimo.
2: Escolta com veus el partit avui, a veure.
1: Bien, de momento bien. Vamos ganando.
3: Tú quieres que ganen los españoles contra los gabachos, ¿verdad?
1: Yo sí. Yo que ganen los españoles.
3: Vale. Así me gusta, Paco.
2: Venga, caballo. Adéu,
1: chato.
2: Adéu. Recordem, si voleu que truquem a algú, envieu-nos un WhatsApp ara mateix. Va.
0: Em sorprèn que la penya està contestant, tio.
2: Sí.
0: Jo tenia por que no agafessin del pal, me la pela el rabo, però la gent és conscient que s'ha d'agafar el telèfon quan truca el Flash Urban, ara.
2: Heavy, eh?
0: Ara.
2: Si voleu fer-li a algú, envieu-nos un WhatsApp, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Aquí diu, bona, bona nit, vull tocar-li els collons a un amic que es diu Xavi i està mirant LoFootball. Dieu que és de part de la Nayara Pujol.
0: Vale, Nayara Pujol ha dit LoFootball. Això és que és de Terres de l'Ebre, no?
2: Jo crec que sí.
0: Jo penso que sí, LoFootball és molt de Terres de l'Ebre. Doncs vinga, de part de la Nayara, cap al Xavi.
2: Doncs vinga, va. Passa. A veure si el Xavi ens agafa el telèfon. Estem marcant.
3: Recordamos 0-1 el partido a favor de España. Pero cuidado los franceses.
2: Vamos a agafar el Xavi, ¿eh?
0: ¡Xavi!
5: Se te ha redirigido al buzón de voz.
2: ¡Xavi!
0: Xavi, s'ha provat, Xavi. Sí, és que aquesta gent ens penja, jo crec, i no ha de ser així.
2: A més, l'hora que és, falta poc per la mitja part, no?
0: Sí, de fet, queden 4 minuts perquè ja estan a partir del descompte. Queden només 3 minuts i pico.
2: Vale.
0: I pico.
2: Com ens agrada molestar la gent, eh?
0: La veritat és que sí, són com un mosquit a l'agost.
2: Sí.
0: Saps, a la nit, que molesta molt.
2: I quan volen penjar i no els deixem penjar.
0: Home, evidentment no. Vinga, xavalín.
2: Ui, el Xavi no està per tonteries, eh?
0: Xavi!
5: Se te ha redirigido al buzón de...
0: Serà possible, eh? Cobarde!
2: Bueno, pues res. Va, agafeu una mica de descans i de seguida continuem amb més trucades.
0: A molestar!
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 10.
1: Vamos.
2: Quina hora és?
1: Les 10. Flash.
2: 22.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868.
2: Va.
0: Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Les 10 en punt. Estem molestant a la gent que està mirant ara mateix el partit Espanya-França.
3: Exacte, França versus Espanya. Estem trucant a la penya que està viciadíssima al partit. Gràcies a vosaltres que envieu els missatges al 699-69-69-69 i més concretament al seu contacte, els truquem i els toquem els collons.
2: Mira, tinc un missatge que diu això.
3: A veure.
4: Hola, bona nit.
2: Hola.
4: M'agradaria trucar a la meva amiga, la Fati.
2: A la Fati.
4: Està mirant el futbol i està esperant que vingui. A veure si la podeu molestar una mica, que la tia està sopant sense mi. Vale? Vinga, fins ara.
2: Està sopant sense tu, eh?
3: La Fati. Li direm en Sufati.
2: Dios. Doncs va, anem a trucar a la Fati. I li posarem justament aquest àudio.
3: Saps? Exacte.
2: Que se'n doni compte.
3: Ara.
2: Vinga, Fati.
3: Va.
2: Hola.
3: Fati.
2: Hola. Ets la Fati?
5: Soc la Fati.
2: T'estem trucant en directe des del Flash Urban, a Flash FM.
5: No és verdad.
2: És veritat, Fati.
3: És verdad. I què fas que estàs sopant sense la teva persona?
2: Sense
3: què
2: la
3: fas?
2: Judit.
5: Com o què?
2: T'estem trucant de part de la Judit. Coneixes a una Judit, Fati?
5: A la Judit.
2: Qui és?
5: Conec a dues Judits.
2: Vale.
5: Judit la morena i Judit la rúbia.
3: I, vale. I qui és la que aquí et folles? Vull dir, o qui és la teva amiga?
5: No,
2: també
5: no
2: les dues. Mira, jo tinc un missatge d'una Judit, l'escoltes i ens dius què és, vale?
3: A veure.
5: Vale.
2: Vinga, escolta.
4: Hola, bona nit. M'agradaria trucar a la meva amiga, la Fati. Està mirant el futbol i està esperant que vingui. A veure si la podeu molestar una mica, que la tia està sopant sense mi. Vale? Vinga, fins ara.
2: Quina Judit és aquesta?
3: La morena o la rúbia?
5: La rúbia.
3: Pues mira, la rúbia no és tan tonta, que s'acuerda del momento. No.
2: ¡Hola! Ens ha dit que l'has substituït
5: si
2: pel futbol.
5: Pero si estoy aquí superbien viendo el partido, o sea...
2: Però l'has substituït pel futbol, tia.
3: Clar, que és això.
5: No, ara ve ella.
2: Ah, vale. Pues t'estàs escoltant ara mateix al cotxe. Té la ràdio posada i t'estàs escoltant. Digue-li algo, va.
3: Sí.
5: Que ets una perra, tia.
2: ¡Dolo!
3: Una perra, per favor.
2: Per favor.
3: Però què és això? I per què és una perra? Per què és una perra? Cuéntanos.
5: ¿Por qué? ¿Cómo me hace esto?
3: Ah, ¿cómo te hace esto?
2: Bueno. ¿La cama también es una perra?
3: Por favor.
5: Bueno, pero la estimo molt, ¿eh?
2: Me la estimas molt.
3: Sí, sí, vale. Para llamarle perra la tienes que querer mucho.
2: Home, la verdad es que sí.
5: Claro, ya confianza.
2: No, sí, ya.
3: Vale.
2: Bueno, va, que vagi bé, un pato.
3: Venga, chata, adeu.
5: Gracias, adeu.
2: Barcelona, mar, sol i un festival que rebentarà al Parc del Fòrum. Què més vols?
3: Dios, què serà això? El Cruïlla, ara,
2: doncs,
3: o què?
2: Doncs no, és el Brunch Electronic Festival.
3: Ah, vale.
2: El 7, 8 i 9 d'agost, amb Electrònica de la Bona. Artistes internacionals, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
3: Ara.
2: Aquesta setmana al Flash Urban regalem entrades per dissabte, dia 8 d'agost.
3: I atenció, que és entrada doble, eh?
2: Heavy.
3: Doble!
2: Brunch Electronic Festival, Flash FM, saps què som?
3: L'emissora oficial.
2: Molt bé.
3: Vamos.
2: Bé.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Shakira, la cançó del Mundial. Dai, dai. Parlant del Mundial, com està l'ambient, Paco?
1: Madre mía, Paco, madre mía. La selección española ganando 0-2 a los franceses. Minuto 70, 20 minutos para el desenlace del partido. Mucha emoción para los que siguen a la selección. Así que vamos a seguir pendientes y en cualquier caso seguiremos actualizando.
0: Estàs content, Paco?
1: Madre mía, madre mía, madre mía.
0: Estàs emocionat, Paco?
1: Madre mía.
0: Mira, tinc un missatge que diu: hola, Flash, bona nit, podríeu trucar a la meva parella, l'Adrià, que està veient el partit i jo vaig camí a treballar de nit.
2: Vale.
0: Està tens i nerviós. Aprofiteu per trucar-li la figa.
2: Ah, té figa? Déu-n'hi-do.
0: Està tens i nerviós. Em fa recordar algú, no sé aquí, ara mateix.
2: El què?
0: Que l'Adrià diu que està tens i nerviós.
2: Ah, tens i... Pues no sé, el Manolo Lama.
0: No sé qui està tens i nerviós ara mateix. Saps?
2: Perquè mira que el Miquel i a mi ens la pela el futbol, eh?
0: Sí.
2: Vale, marca el telèfon. Sí, digues el número sencer, a veure si tothom li envia whatsapps.
0: Doncs va, anem a trucar a l'Adrià.
1: Adrián!
0: Està mirant el partit i nosaltres el truquem per molestar-lo.
2: Vinga.
0: Vinga, Adrià. Agafa'ns el telèfon.
2: Vinga.
0: Adri? Adrià?
2: Adrià?
3: Què?
0: Adrià, hola. T'estem trucant en directe del Flash Urbana, Flash FM.
2: Sí.
3: Ah.
2: ¿Qué pasa? Estás viendo ahora la sustitución de los franceses, ¿verdad? Porque estás en medio del partido, ¿verdad, cabrón?
3: Sí.
0: Molt bé. Adrià, et truquem de part de la teva parella, que diu que estàs molt tens i molt nerviós pel partit d'aquesta nit. Sí o no?
3: Què és això?
2: Adrià, que estàs a Flash FM, estàs al programa Flash Urban.
0: Adrià, t'enteres d'algú, guapo?
2: Adrià?
3: Digue'm.
0: A veure, estàs adormit o alguna cosa, Adrià?
2: Què et passa?
3: Què broma és esta, tio?
0: Que no és una broma, que estem entrant en directe. Estem trucant en directe del Flash Urban, a Flash FM, sí. De part de la teva parella.
3: Sí, està treballant.
2: Però ens ha demanat que et molestéssim perquè estàs mirant el partit i ha dit: vamos a molestar a mi novio. Dios, però a tu et falta un powerade o alguna cosa, mare meva.
0: I diu que estàs tens i nerviós. Sincerament, sembla que estiguis fumat.
2: Jo el veig en coma.
0: La veritat.
2: Déu-n'hi-do.
0: Ara s'ha tirat un rot, per
2: favor. Mare meva.
0: Vaya pinga d'Adrià de merda.
2: Ens podeu escoltar? Per favor.
0: Collons. Diu per aquí... Ah, el que no ens ha agafat abans el telèfon, que bona nit, vull tocar-li els collons a un amic que es diu Xavi, està mirant l'Ofutbol.
2: Vale.
0: Veu que està part de la Nayara Pujol.
2: Nayara Pujol, intuïm, com abans hem dit, que són de Terres de l'Ebre, així que vamos allà, a veure qui ho corre.
0: Doncs vinga, a veure si ara sí que ens agafa el telèfon.
1: Por cierto, entra Ferran Torres al campo.
0: El Ferran Torres.
2: Sí. A veure si agafa.
0: Aquest sí que està superconcentrat.
2: Que a més ens penja, bro. Jo tinc la teoria que el cabron ens penja,
0: Tu creus?
2: Sí.
0: Doncs que li donin pel cul. Ja està.
2: Ojalà tu.
0: El telèfon es diu Uri i va a tope amb el Merino. Què és el Merino?
2: És el Miquel Merino, és un dels jugadors de la selecció espanyola. Acostuma a entrar al minut 80 i les últimes rondes ha marcat sempre al final del partit.
0: Ah, sí?
2: Sí, per tant, és com una mica el amuleto de la selecció espanyola de futbol.
0: I encara n'ha sortit avui, doncs.
2: Encara n'ha sortit, recordem que la selecció va guanyar en 0-2, així que de moment, en teoria, no fa falta, però sempre un golet més va bé.
0: Vale, doncs vinga, anem a trucar a l'Uri, a veure si ens agafa ell si el telèfon.
2: Vinga.
0: Vinga, Uri.
4: Uri, amic de l'avi.
0: No marca el telèfon?
5: Buzón Movistar.
2: És que ens pengen els cabrons,
0: Sí, eh?
2: Això, la gent que no estigui en context, estem trucant a gent, vale, que està mirant el partit, imagineu lo fifes que són, que flipeu. Per cert, l'actor francès Timothée Chalamet està en el partit i està plorant, pràcticament.
0: Està plorant perquè està perdent França.
2: Clar.
0: Dios.
2: Molta gent no ho sap, però és francès, perquè fa moltes pel·lis americanes, però sí.
0: A l'Uri no ens agafa el telèfon,
5: Buzón Movistar.
2: Mira, és que ens penja el cabron,
0: No està per tonteries, Luri, eh?
2: Serà hijo de puta.
0: Nosaltres hem intentat durant aquestes hores a trucar a Fifes, a gent que està mirant el partit, i estan per lo que estan.
2: Sí.
0: I punto.
2: És així. De fet, jo crec que ens han agafat una mica el 50% de les trucades, que ja és molt, eh?
0: Sí, sí.
2: Jo no confiava, però la gent està contestant i, de fet, estem rebent més missatges, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, oi tant.
0: A veure, doncs passa'm algun, va.
2: Aquí tenim un altre número de WhatsApp arribant al buzón de Flash FM.
0: Vale, doncs vinga, aquest és el número de partit, si us va bé, vale? Però no diu el nom ni res, eh?
2: No diu el nom. I aquesta persona que ens ha escrit es diu Laura.
0: La Laura.
2: De part de la Laura. Almenys sabem l'emissor del missatge.
0: Doncs va.
2: A veure, a veure.
0: Vinga, Laura. Bueno, Laura.
2: L'amic de la Laura.
0: L'amic de la Laura.
2: Nòvio, polvete.
0: No, eh?
2: Tampoc?
6: Hola.
0: Hola?
6: Sí?
0: Hola. Com et dius?
6: Pedro.
0: Pedro, et truquem en directe del Flash Urban a Flash FM.
6: Hola.
0: Pedro.
6: Hola,
0: Pedro. Et truquem de part de la Laura.
2: La coneixes?
6: La Laura?
2: Sí.
0: Sí?
7: Laura.
0: No coneixes a cap Laura, Pedro?
2: No coneixes cap Laura, tio?
6: Sí, sí, sí, sí, la conec.
2: Ai, qui és? Te la folles o no?
6: No, no, no.
0: I qui és, la Laura, doncs?
2: És la teva
6: mare? No, no, no. És... A veure, un moment.
0: Qui és, la Laura?
6: No. És la núvia del meu fill.
2: Ah, i te la folles? No, home, no.
0: Oh, oh.
2: Pedro, no.
0: Per favor. No. A veure, és la nòvia del teu fill.
6: Sí.
0: Vale, doncs mira, estem trucant de part de la Laura per molestar-te per veure el futbol. Ja està, simplement per això.
2: Exacte.
6: Vaya por Dios, eh?
0: Molt bé.
2: M'ha agradat l'expressió, eh? Vaya por Dios, sí, sí. Me l'aplico.
0: Doncs res, estem trucant a gent que està mirant el futbol i es molestem. I ara t'ha tocat a tu, ja està.
2: Exacte. Pedro?
6: Sí?
2: No seràs tu Pedro Porro, no?
6: No, no, no.
2: Ah, vale. No. Vale. Tú los porros te los fumas, Pedro.
0: Vinga, maco, que vagi bé el futbol.
2: Adéu, Pedro.
0: Adéu.
8: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
9: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ufam i Flashy Ice Cream, Dora Yakis.
2: Dora Yakis, uau, que bons estan, eh?
1: Apaga la luz que t'ha motivat.
2: Uno vagi al Pàquia per uns Dora Yakis d'aquests.
1: Jo.
2: Boníssims.
1: Jo.
2: Perdó, al supermercat 24 hores.
1: Jo. Com està l'ambient, Paco?
3: Oh, madre mía, porque sigue ganando la selección española 0-2 contra los gabachos. 10 minutos para acabar. Minuto 80, pero cuidado, no hay que cantar victoria, hay que confiar, cabeza y cojones, como digo yo.
1: Por favor.
2: És el Manolama, és normal.
1: Ah, vale. Ah. Va, que demà tornem i demà hi ha la Marta!
2: Hola, Marta! La sexòloga. Parlarem de sexe, clar.
1: Demà és l'últim dia de la Marta.
2: Oh!
1: Bueno, no el seu últim dia de la vida, us vull dir.
2: Bueno, sí, no.
1: L'últim dia que ve aquesta temporada al programa.
2: Que a veure si demà la palmarà, no, home?
1: No, home, no, pobra Marta.
2: No serà el cas, no serà el cas.
1: No, home, no. Es que el dijous ens anem de vacances. Què ha passat?
2: Pues que vaya paradón de Unai Simón, Paco. Perdona, ah, bueno, madre mía.
1: Vale.
2: No. Dijous marxem, sí.
1: Dijous és l'últim programa de temporada.
2: Sí.
1: I dijous passaran coses.
2: Què passarà?
1: Dijous ens han de dir si al setembre tornem o no tornem.
2: Hòstia, és veritat. Dijous a les 11 ho confirmarem, clar.
1: Vale.
2: Dijous ho confirmarem a les 11.
1: Sí. Dijous tenim un programa que us preguntarem a vosaltres què us ha semblat la primera la temporada.
2: No, i la trampada també.
1: També.
2: La primera empalmada, què us ha semblat?
1: Que si vosaltres sigueu els nostres jefes, ens renovaríeu o no?
2: Clar. Vale. Llavors volem això una mica, la vostra valoració, fins i tot si voleu valorar la temporada de l'1 al 10, podeu fer-ho, eh? Això, evidentment.
1: Però això serà dijous.
2: Això dijous, demà parlarem de sexe amb la Marta.
1: Bé, demà sexe.
2: I avui què passa?
1: I ara la 11.
2: Ara.
4: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
2: Ah, sí?
1: El 5, el 6, el 17, el 34 i el 36 i el sol són el 3 i l'11. T'has entrat d'algú?
2: Sí, sí, clar.
1: Va, repeteix.
2: Mis cojones, 33.
1: El 5, el 6, el 17, el 34 i el 36 i el sol són el 3 i l'11.
2: El 5, el 6, el 4, el 30...
4: No. Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
2: Pots!
4: 11. Ben jugat.
1: Sí. Ha dit recorda-te'n, o és en recorda-te'n, eh?
2: Jo crec que si ho diu la veu és que està ben dit, eh?
1: Sí, aquí
2: i si no, tenim un problema greu.
1: Aquí hi ha gent que en sap.
2: Aquí, bueno, jo crec que no.
1: Va, que tornem demà!
2: Vamos!
1: Adéu, Tomàs!
2: Adéu, Miquel! Adéu, xavales!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Quina és la millor platja de Catalunya?
3: La millor platja de Catalunya és la Banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
2: La Banyera de la Russa, es diu la platja.
0: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
1: I a tu, què t'ha passat avui?

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.
2: Al menos dame un perreíto.